En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables,

0: Jo sí que en tinc.
1: Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen, de carnet. Sí, sí, vull dir que...
2: Jo soc una avançada, no tens.
1: Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric, arribem pràcticament a 7:45. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: El Dia Internacional de la Bellesa, obrim racó de pensar amb dues guapes. Núria Casas, Lorena Vázquez, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ai, quina manera de presentar-nos tan guai. Podem fer-ho cada dimecres així o no?
2: És que és una pregunta que fa vergonya respondre.
0: A què?
2: No? Et sents guapa? I dir, sí, ostres, creus que ets intel·ligent? Sí, no? Són preguntes molt... Sí, molt fortes de respondre.
0: Al final, això de la vergonya també, també té,
2: no,
0: té un
2: no
0: capítol a banda.
2: No ho puc dir, perquè la vara de mesurar, no? És molt subjectiva.
0: Però és veritat que necessites que t'ho diguin de fora, sempre,
2: sí.
0: Això de si ets o no ets guapo, guapa.
2: Sí, sí, sí, és veritat.
1: Home, però jo estic amb tu, Marina? Hi ha dies que et sents molt guapa i hi ha dies que potser una miqueta menys, no?
0: I al final això es nota en com et mous amb la resta de la gent. Escolta, abans de començar en matèria, de demanar-vos què us ha fet pensar aquests últims dies, tenim una notícia que tu et fa especial il·lusió.
3: A mi sí, i ho vaig llegir ahir, ara ho diràs tu, però...
0: No, digue-la tu.
3: Ho dic jo mateix, hosti, quin honor. Que torna al Cracòvia.

0: Night Champions.
1: 9 anys de l'última emissió, es va convertir en tot un fenomen televisiu durant els anys bons del Barça, els anys de Pep Guardiola. És veritat que, i tu, Núria, que t'hi dediques a això de la informació esportiva també, clar, molt millor quan els vents bufen a favor, no? Molt clar. Millor parlar del Barça, fer programes del món dels esports quan els resultats acompanyen.
2: I va ser un anunci que va una mica, d'alguna manera, a posar ombra a la presentació precisament de tota la nova temporada de TV3 que ahir es va presentar a l'Ideal de Montjuïc. Però és veritat, Marina, que el Barça i TV3 sempre acaben sent vasos comunicants i a vegades fins i tot la informació que es dona està condicionada pels vents o pel que et diuen des del Futbol Club Barcelona. Vull dir que aquí no sé qui té més poder, si TV3 o el Barça, i que segur que aquest retorn, que al final es fa a través d'una productora, per tant aquí hi ha tres actors, aquest retorn s'ha fet amb un consens, i estic plenament segura, entre club, TV3 i en aquest cas la productora, que crec que torna a ser la de Toni Soler. Això també potser és un indicatiu de que sembla que venen temps bons pel barcelonisme.
1: Núria, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: A veure, doncs m'ha fet pensar el poder, o l'art, millor dit, de parlar. Jo, sí, aquesta cançó és la que molt fàcil m'ha inspirat a les 8 del matí quan he pensat, a veure, quina música li has de posar, soc de Sota Caballo Rey. T'ho dic sincerament, Marina, tinc una opinió sobre Ceuta, sobre la vaga a les escoles, sobre el crim de Manresa, sobre la de Gaia, però no m'atreveixo a parlar-ne. I no perquè aquí o una altra banda se'n pugui prohibir o tingui por a les repercussions, sinó perquè considero que la meva opinió no està 100% fonamentada, que humilment potser em falta saber-ne més de cada tema per extrapolar el que diria en una tertúlia a la meva intimitat carajillera amb un micròfon públic, i això no vol dir que cada tema jo m'autocensuri, que em faci l'omertà, alguns detalls, alguns matisos, clar que puc entrar-hi. Per exemple, et puc dir obertament i a través del micròfon de la SER Catalunya que després d'estudiar, investigar per un reportatge i tastar-lo a través del meu fill, Innovamat, el sistema educatiu, aquest digital que han fotut a través de la Fundació fill, és l'absolut desastre més gran que mai s'ha conegut. Ja està.
1: Tens,
2: i això t'ho dic
1: una
2: obertament.
1: Innovamat,
2: tinc una dèria, perquè això és un negoci, i quan faig negoci per sumar 2 + 2 és un negoci.
1: Cada any ens ho portes, és recurrent,
2: sí,
1: això
2: del
1: clatallot a Innovamat.
2: Aquest el dic obertament. Tots els altres temes, que jo crec que són molt sensibles, no és que no els parli per sensibilitat, sinó perquè em falta informació, però fins aquí. I estic especialment contentíssima, per tot plegat, d'escoltar a mig de tan soroll a una dona que sempre, per mi, la clava, Carla Simón. És de la meva generació, de la teva també, Marina, que quan va entrar de resquilla de la política per donar suport a una política independentista d'un poble, va acabar sortint-ne, no per por, sinó pel que dèiem, que no tenia ganes d'entrar en jardins que tampoc li aportaven res. I aquests dies, des del Festival de Venècia, ens ha dit això.
3: ¿Te parecen legítimas que haya preguntas sobre política? ¿Deberíamos hablar más sobre el cine y los festivales?
4: A ver, es que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque, o sea, a mí me ha pasado que a veces de repente, ¿no? Por haber hecho una película te toca opinar sobre todo. Y yo creo que es muy legítimo cuando uno no tiene opinión sobre todo. Muchas veces yo no, o sea, no me siento preparada para contestar cierta pregunta a nivel político porque a lo mejor o no estoy informada o no tengo aún una opinión formada o no lo he pensado o discutido suficiente, ¿no?
2: Clar, correcte. No és que no respongui des de la por, és que li falta informació. Jo crec que en aquest pantone de colors de respostes, l'extrem de no dir mai absolutament res és l'exemple claríssim dels futbolistes. Però hi ha una escala de matisos que m'agrada trobar la Carla Simón, que no va de culturilla alternativa i que et diu les coses amb sinceritat. A mi em falta informació, per tant, no parlo.
1: Lorena, tu que et mous pels platós de televisió. Mm-hmm. A vegades això passa, de parlar per no callar.
5: I tant, i estic aplaudint amb les orelles el que ha dit la Carla Simón. El que passa que és veritat que moltes vegades ens sentim obligats a tenir opinió sobre tot, i és cert que moltes vegades és millor callar-se, perquè ens ha demostrat la història, sobretot l'audiovisual, que moltes vegades les fotudes de pota passen a la història més que una intervenció magistral, sí o no?
1: Clar, però també és veritat que a vegades callar també és no prendre partit, no?
2: Clar, i passar això, de puntetes, tampoc
1: això ho vam veure amb la Rosalía.
5: Està molt bé mullar-se. Mira, justament la setmana passada parlàvem d'això, no? Que moltes vegades també penalitza mullar-se. Està molt bé mullar-se, però quan no tens informació prou, no? Prou contrastada, o quan no tens una opinió formada, no tenim per què sempre posar-nos, no?, en un equip o un altre, o no tenim per què moltes vegades tenir una opinió sobre totes les coses per, no?, de les quals ens pregunten. I això a la televisió ho veiem cada dia.
2: I ja no és per fotre la pota, Lorena, és també per la repercussió que aquella interpretació d'aquella resposta pugui tenir. I ara us porto l'exemple perquè jo crec que totes aquestes informacions que estem recapitulant són de personatges que han fet aquestes declaracions fa només 5 dies. Per tant, el tema està actual. A l'altra banda d'aquesta reflexió de la Carla Simón, i al mateix temps, com deia, trobem un altre actor de qui jo me'n declaro fan, ja des de que el vaig veure per primera vegada el Com si fos ahir, que és l'Enric Auqué. Deixant de banda la pel·lícula que ara promociona Cronos, on parla dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, no entraré pel que dèiem. Jo, d'entrada, no he vist la pel·lícula. Si puc recollir, per exemple, que bona part dels crítics de cinema que desfilen per TV3, la qual ha subvencionat en bona part aquesta pel·lícula, s'està encarregant el film, val? Però d'aquí ja no passaré. Però vaja, el que dèiem, l'Auqué, més enllà de la pel·lícula, entra a reflexionar sobre els assassins de Ripoll. I per dir això que escoltareu, li ha caigut per totes bandes.
0: Tu deshumanitzes l'altra persona. Entren dolors i molt profuns en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres. Però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica, de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar.
1: N'hem estat parlant aquests dies, s'han regirat i molt alguns amb aquestes declaracions. Sí. Just el dilluns va venir la Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, i deia... Home, i per què no li demanem, per què no assenyalem els autèntics culpables, que és l'estat espanyol? Però si ho està fent. Però un moment, és que, o els propis autors que van perpetrar l'atemptat. És que ell no deixa de fer això en les seves declaracions.
2: És que, a més, Marina parla metafòricament, no sé si és la paraula exacta, sobre que quan la societat degenera, tu també t'has de preguntar què estem fent malament col·lectivament. Quan hi ha una guerra a Síria i t'acaben venint els sirians, tu no has provocat aquesta guerra, però és evident que la situació de privilegi que tens des d'Europa amb la que vius és perquè altres d'aquest món no la tenen, no? Ara bé, és veritat que hi ha un tema delicat en aquestes declaracions, i és que sempre és més fàcil parlar des de la distància que quan vas al moll de l'os toques temes encara massa sensibles. Estem parlant que no fa ni 10 anys dels atemptats de Barcelona, el dolor d'unes víctimes a les quals parlar d'aquests temes amb 30 segons de tall, com l'Auqué, pot resultar frívol, i en una societat que cada vegada està més calenteta. Per tant, per acabar, què ens quedaria? Doncs mira, jo, com sempre, allò, la política ens inspira. La tercera via... Et mulles, reflexiones en global, saps que t'aplaudiran amb les orelles els quatre de la sala perquè van a favor teu, i mira, en el fons tens una certa veu o potestat per entrar a la consciència de les persones. Penélope Cruz, ahir, al Festival de Venècia, presentant Búnker i parlant precisament d'aquest extremisme en el món.
6: Y lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta mucho más de lo que pensamos, de todas estas trampas, y que hay que darles ese valor. Porque se piensa que no, pero sí se están dando cuenta. De hecho, yo creo que la gente joven habla más de política ahora que nunca antes, por lo menos es lo que yo he percibido. Y cuando algunas de estas personas medio alienígenas cuentan cómo imaginan el futuro y hablan, por ejemplo, de este concepto de la gente va a tener mucho tiempo libre, ¿no? Después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo de tanta gente, y tienen la desfachatez de decir la gente tendrá mucho tiempo libre, y yo me pregunto, ¿tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí, para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, pero para cualquiera, no propósito es igual a depresión profunda.
1: Penélope Cruz, que hi va ser una de les que va trepitjar la catifa vermella al costat de Javier Bardem, una altra que li agrada això de fer pública la seva opinió, i que per això, i de fet ens ho deia el Roger Salvans de Fotogrames, el nostre col·laborador, no el veuen amb bons ulls a Hollywood. I de fet ell tenia la teoria que fins i tot El ser querido, aquesta pel·li que ha passat el pretall dels Oscars, nosaltres avui parlarem amb el Sorogoyen, d'aquí una estona, que és, vaja, aquí al darrere de la pel·lícula ens deia, és que igual perd números de poder passar el filtre perquè precisament se sap que Hollywood, Bardem, no és vist amb bons ulls.
2: Però és veritat, Marina, que al final saps què ens queda en aquests argumentaris i que parli cadascú i que digui el que vulgui i que li doni la gana, ser coherent. Jo, per exemple, la Penélope Cruz, m'encanta el que ha reflexionat, m'agrada molt, per exemple, que es posicioni doncs, en contra d'aquesta guerra a Gaza indiscriminada contra Palestina, però no m'encaixa o no em quadra tot aquest discurs quan la veig després anunciant-se i sent imatge de Qatar Airways.
1: Ja.
2: Llavors, també és que és molt difícil ser coherent en aquest món, eh?
5: Digues, sí, però Lorena. També és veritat que hauríem de començar a valorar, i en aquí sí que hem de prendre una decisió i tenir una opinió, si separem el personatge de la persona.
1: Ui,
5: perquè el que fa Javier Bardem, o sigui, les seves declaracions públiques, el fa millor o pitjor actor.
2: Ah, no, no,
5: ens podem, quedar amb la seva vessant personal, i a mi m'encanta que els actors es mullin, però per exemple les
1: tenim
5: declaracions
1: de l'Enric... Susan Sarandon també, dient aquesta setmana que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti.
5: Clar, o tenim l'exemple de Woody Allen, que com a cineasta és dels millors del món i és un geni, ho tenim tots claríssim, però a nivell personal té unes zones bastant fosques que potser, si ens deixem emportar per qui és com a persona, potser deixaríem de veure les seves pel·lícules, i Annie Hall no em semblaria una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però clar, demanar-li, per exemple, a l'Enric Auqué que sigui també una persona superintel·ligent, que sigui brillant, que tingui una opinió formada de tot, que a nivell polític ens sentim a prop de les seves idees. És que clar, els actors han de ser actors. Que a part també necessitem conèixer-los com a persona i ens agradaria que com a persona també estiguessin a la seva alçada artística, ok, però tampoc crec, no, que haguem de demanar que tothom sigui perfecte, perquè és que de vegades tenim els llistons tan alts, no?, que per això ens costa de vegades no ser tan crítics, i ens poso a primer als periodistes, no? Sí, tenir sempre els personatges sota una lupa deu ser, no sé, viure amb aquesta pressió deu ser insuportable i irrespirable.
1: Sí, sí, jo sempre poso l'exemple, al final hem parlat d'actors, però també podem parlar d'artistes i podem parlar de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz, que no estan, que poden ser sant de la meva devoció artística, però probablement si estiguéssim a un bar prenent alguna cosa, no ens acabaríem d'entendre. O potser sí, vés a saber. Però vaja, el que sí que jo crec, Lorena, sobre això que dius de separar obra i artista, que al final aquí a la redacció n'hem tingut llargs i llargs debats i hi ha opinions per tots els gustos, però el que segur que hi ha, i jo podria dir-te que sóc més de l'opinió de que probablement sí que s'ha de poder separar, però sí que hi ha línies vermelles, no? Hi ha moments a partir dels quals dius, mira, doncs això ja no, això ja és massa gros i és massa proper en el temps com per dir fins aquí. I l'altra cosa és que això, que tu puguis simpatitzar políticament més amb un actor doncs, que segurament diu les coses pel seu nom i parla de genocidi quan parla del que està fent Israel amb la població palestina.
5: Simpatitzar sens dubte, però quan parlem d'actors, per exemple, o de cantants, si jo vaig a veure un concert d'Alejandro Sanz o de Julio Iglesias, imagina't, Julio Iglesias, amb tot el que té a sobre amb la nova demanda de les seves extraballadores. Jo puc gaudir moltíssim de les cançons de Julio Iglesias, però després no voler ni prendre'm un cafè amb Julio Iglesias.
1: Clar, però mira, ara que dius això, tu ara... Hi hagués un concert de Julio Iglesias i pagaries per anar-hi. Altra cosa és que tu, si sents una cançó, te'n vas al karaoke, la posis i la cantis.
2: Jo no pago per aquest
1: senyor. Però a partir d'ara, amb tot el que sabem que hi va haver, tu pagaries una entrada per anar a un concert de Julio Iglesias?
5: No, i ho faria com a càstig.
1: Clar.
5: Però és impossible esborrar la seva carrera professional.
1: Però per això
5: no
1: que hi ha línies vermelles a partir de certs moments,
5: sí,
1: no? De determinades coses. Vull dir que és molt difús i que hi ha tota una capa de grisos en això de cancel·lar artísticament algú, en la política de la cancel·lació, que segurament no és blanc o negre, no?
5: No, però clar, però sí que no hem penalitzat la carrera de Woody Allen, que va tenir problemes bastant similars als de Julio Iglesias, amb un tema d'abús, fins i tot presumptament als seus propis fills. Vull dir que, de vegades, aquesta línia és tan... es mou constantment i és tan fluida i és tan subjectiva que és precisament per això que és tan perillosa. Llavors, a mi Javier Bardem com a actor em sembla dels millors que he vist en, davant d'una pantalla de cinema. El Ser Querido em sembla absolutament brillant. És un home que, a més, ja s'ha pujat als escenaris de Hollywood a recollir un Oscar. Això no li traurà ningú. Però jo, per exemple, que tracta també a nivell personal, perquè m'ha tocat fer-li entrevistes, i moltes vegades entrevistes, quan ell no volia ser entrevistat, us asseguro que moltes coses deixa bastant que desitjar. Però això no farà,
2: això, Lorena, no farà que
5: deixi de veure les seves pel·lícules. Clar,
2: no, però Lorena, això està molt bé que ho diguis, perquè aquí hi ha el personatge que, com tipus Woody Allen, que ha fet alguna cosa ja reprovable 100%, el que es mulla com l'auquer i té diferents matisos i interpretacions, i després el que has dit tu, que per mi és importantíssim, la distància curta del personatge. L'altre dia m'ho deien, Jorge Drexler, als escenaris és brutal, a la distància curta és insuportable.
5: També dic,
2: Núria. I el Bardem,
1: Doncs mira, jo discrepo amb això.
2: I el Kiko Veneno, una excel·lent persona.
1: Núria, crec que és important no quedar-nos amb la impressió que et pot donar algú d'un sol dia en un sol moment, perquè igual que tu em dius que algú t'ha dit que el Drexel és insuportable, no. Jo vaig tenir aquí l'estudi i em va semblar un tio meravellós.
2: Sí, però et dic una cosa,
1: tot depèn del mal dia o del bon dia que tinguis i de la impressió personal.
2: Però
1: que
2: hi ha línies vermelles, quan tu els teus treballadors no els tractes bé, aquí falla alguna cosa.
1: Sí, però al final... Quan un és un personatge públic, és fàcil que vagin escampant-se rumrums i rumors d'una banda i de l'altra, no? Vull dir que al final, sí, que estem en un terreny pantanós i que al final, i que quan molt interessant,
2: ets un personatge públic, et cauran per totes bandes.
1: Això segur,
2: ja està, perquè ja li estan caient ara, pobres senyors! Vull dir que és així.
1: Lorena, tu avui també ens vens amb banda sonora. Dolly Parton.
5: Sí, i dic Aymara perquè també és un tema que deixo a sobre de la taula, que també m'ha fet pensar aquesta setmana, perquè no tinc una opinió formada del tot i necessito la vostra ajuda. No sé si heu vist que aquesta setmana la germana de la Dolly Parton, l'Estela Parton, ha demanat als seus fans que deixin, si us plau, de publicar vídeos, fotografies.
1: Sí, fort,
5: falsos, creats amb intel·ligència artificial, perquè després de la seva mort, què ha passat? Que tothom ha decidit fer GIFs, vídeos de la Dolly Parton en diferents moments de la seva vida, o no de la seva vida, sinó inventats, creats per intel·ligència artificial. La família està molt dolguda, demana que ara, si us plau, els seus fans, els seus seguidors, es deixin descansar una mica, però sobretot és que moltes vegades en aquests vídeos veiem situacions en les quals el famós, en aquest cas la Dolly Parton, mai s'hagués enfrontat. Això va passar també, no sé si ho recordeu, quan va morir Robert Redford o el Robin Williams, la seva família també va demanar que, si us plau, les xarxes socials descansessin una mica i deixessin de tractar aquests personatges com a titelles audiovisuals.
1: Que fort.
5: Perquè, clar, tot això es fa sense, evidentment, el consentiment del mort, però també sense el consentiment de la seva família i dels seus hereus.
1: Yeah.
5: Llavors, aquestes creacions digitals, creieu que fan perdre una mica la...
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
8: Aquest cap de setmana, Sallent es vesteix de festa major. 4 dies per viure'ls, cantar-los i ballar-los. Divendres, Hotel Cochambre puja a l'escenari. Dissabte, la festa es trasllada a la Torre del Gas amb los mejores i DJ Neus. Diumenge, és el torn de Tomeu Penya. I dilluns, acomiadem la festa major amb les habaneres de les anxovetes i el tradicional castell de focs. Música, festa i tradició, Sallent està de festa major. Viu-la amb nosaltres.
2: Per exemple, un homenatge que va ser aplaudit. Aleshores, jo crec que també l'ús que em fas és correcte o no. El que no m'agrada és que una persona anònima pugui utilitzar imatges allò sense cap mena de repercussió ni cap multa, i tu siguis una institució i no se't passi ni pel cap, jo què sé, agafar el logo del Batman i utilitzar-lo per fer alguna cosa. Llavors, clar, és que és veritat que hi ha una impunitat virtual brutal.
5: hi ha una impunitat virtual, però clar, on col·loquem novament la línia vermella? Perquè clar,
1: ets
5: la línia vermella...
1: Públic, tornem al mateix, clar.
5: Sí, clar, però la línia vermella hauria de ser, doncs mira, la poso a sobre de la taula a veure què en penseu, eh? Si els morts no poden donar consentiment, i moltes vegades els seus hereus tampoc poden saber exactament al 100% què faria aquell personatge en segons quina situació, no? Una cosa és fer servir la intel·ligència artificial per recrear un personatge amb una finalitat artística, no? O fins i tot històrica, però clar, una altra és posar Robert Redford, Robin Williams o Dolly Parton a fer coses o a vendre coses que mai no van dir ni fer ni autoritzar. Llavors, clar, haurà de deixar el personatge públic una mena de testament d'on fins a on pot arribar la seva figura a les xarxes socials o a la intel·ligència artificial, doncs, el que es podrà i no es podrà fer amb ella?
1: Potser sí que hem d'anar cap aquí, perquè penso que ja ha passat això amb personatges que han dit la meva veu no la pots fer servir en un futur per fer doblatges, etc, perquè sabeu que això també està passant. En fi, al final també tot s'ha d'actualitzar, no? I si els temps van cap aquí, la tecnologia avança com avança, doncs probablement...
9: Puc dir-vos una última hora, Marina, sí, sobre aquest tema? Un investigador d'Antròpic, ho diu el Wall Street Journal avui, està deixant la indústria de la intel·ligència artificial per por que el laboratori i els seus competidors estiguin competint per construir sistemes que podrien sortir del control i destruir la humanitat.
1: Carai!
9: I això està obrint el Wall Street Journal ara mateix.
10: Part de la banda sonora de varias generaciones ya.
11: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flac hi va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa. Oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro. De bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa. Molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: És veritat, sí, sí.
2: Si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Ui, me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en el mateix, de tant en tant, sí, sí, ens hem de cuidar. Sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, a més termes científics, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà una placeta tranquil, bueno, una estoneta. Sí.
3: I avui hem sortit, sí que, de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia. I amb el Ramon, doncs sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
2: Ara us escoltem, si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi jugo.

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flaqui i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45, 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça Feyenoord des de les 6, la prèvia del que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançà, col·labora amb Món Vertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, Sique?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric, el Santi Ovalle, doble oferta en castellà i català, català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta del que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel amb Hansi Flick, Pinizabi, hi havia Deco, hi havia La Porta, hi havia Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu: "Estàs aquí a La Porta?" I dic: "Sí, home", perquè no es deixaven entrar a la premsa. Diu: "Vine, vine, que soparem aquí." I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir: "Què haces tu aquí?" I vaig dir: "Jo vengo a cenar, lo siento mucho." I em vaig ficar a la taula del costat, i quan va haver-hi el Hansi Flick, For Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
0: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar ara a mi, me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant: "Ahora mismo están brindando", i era la pura veritat. "Ahora mismo estaban brindando para..."
0: El que igual no sabia la gent és que estaves a la taula del costat.
4: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo, pedimos.
2: Jodaballo.
4: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la trobat ja.
4: Rodri vive por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: La setmana passada encara hi era.
3: La setmana, doncs sí, sí, aquí sí. I Cancelo. Bueno, tots els nous fitxatges al Barça
4: havien cap aquí. En el Torremejina.
0: ¿Cómo?
4: En el Rodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant, jo aposto per Joan García a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé. Recordem que Eric García està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Preguntem al Flaqui i al Ramon si els agrada aquesta alineació. Veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric García.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu si teniu ganes de veure Hansi Flick. Primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena com sempre a la Champions. Ara veig de la meva Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i el tapa. Una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí, mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del que t'hi juga. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
2: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi de Rodri, vam veure unes imatges el dia després on en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí, sí, sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla al València per explicar la seva versió i disculpar-se, i segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa la min per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a qui ha trucat del València?
5: A Gaià,
0: al capità.
5: Sí, ha trucat al capità de València, Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit de València era molt i molt dolent i és probable, doncs, que avui...
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa
5: i
0: la resposta de Gallà. Bueno, imagina't que li diu, no, si tenia raó.
5: No, però això no, de cara al públic segur que no. A Bastió de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
4: Però el tema també és que hem rebut missatges al 606-32-72-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que us deia que explicava el Frank White.
4: Diu, és més, que estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
4: Clar, evidentment, okay. Entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Potser... Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, queda fora Visibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passarà en les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn de com es miriu.
0: Aviam, en quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol, sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, tàfica. Marcos Llorente, ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Em sembla genial a mi.
0: Sí, sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, el partit, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes, si per aquells que veniu de fora estigueu a l'aguait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
5: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mica Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerra, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal, precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
2: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
5: Aquest era Mica Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del sí. Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu
7: sí,
0: creus?
7: És el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa, però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista, eh?
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsable i notorista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi, a la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa potser, l'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hi has passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor.
9: Era un partit d'aquells... Me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, que amb una milla... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè, és a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Quan diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. Els partits duren de l'1 al minut 90 perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca contra València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això, aleshores això fa que tu estiguis molt pendent, doncs, per exemple, ara aviam quin dia farà el gol Gordon, a veure, avui, aleshores ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo, és a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueix el que estàs veient, aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè estàs tota l'estona mirant el camp i l'ordinador, que de manera que el més sensat potser seria dir, espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, eh? Quan van 5-0 dius, va, ara pausa, que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu, que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, us recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
8: robava
9: i tal, tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà. Volem dir, ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer perquè més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or, aleshores per ell això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir, bé, jo haig d'intentar com a mínim que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat-la almenys una pilota d'or.
8: Al fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que la mina estarà en mode entremaliat, per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent que veus al camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers també, i algú li haurà hagut d'explicar amb alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat, i per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans, anar més talla, i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat. Però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que provoqui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. És que jo això de la pilota
8: d'or... Sí, sé que no participes gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara, de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Bueno, aleshores, quin és el criteri? Els títols de col·lectius, individuals...
8: És màgia, ja ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és a dir, la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si ho, amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria Lamine, no? Això de que l'Mbappé doncs,

0: No, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid tot al revés, té una colla de jugadors però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Segon, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen, és a dir, poden fer gols però no pressionen, aleshores tens un dèficit estructural, però això ja fa molt temps que ho estem, i l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul. Aleshores no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica, era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, hòstia, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell, perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi tots els partits i no descompti punts. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
1: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
0: Hi ha moltes coses, sí, de cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és, bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem, només fem rally, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i ja en tens prou. Les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter, i ja està, i passes a un altre partit.
1: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 90 per aquesta idea de joc tan, tan bona, i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que t'hi jugues.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a una altra bar abans de tornar.
2: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
3: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
2: O sigui, un sense i un amb?
3: Un sin i un
4: normal
3: con.
4: I un sense lactosa.
1: Plaqui, ja saps. Aprofiteu per fer la comanda.
3: Gràcies,
1: una cosa, Bruno. No, gràcies. Tardaré una miqueta més per això, Vinga, fins ara.
2: Una abraçada fins ara. Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix la Minya Mal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que la Minya Mal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
5: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Pues cada setmana guanyar els tres punts i llevar-se els premis.
2: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació, al final el guanya Patrick Guijarro. El premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que t'hi jugues, i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
6: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ Que t'hi jugues.
2: Willy, hi ha oients barra espectadors als que els fa gràcia veure el Que t'hi jugues, perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa, i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
3: Sí.
2: Núria.
8: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Sí. Què et sembla?
2: Jo Madonna i Michael Jackson.
8: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que t'hi jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que t'hi jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que t'hi jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
2: Molt xula.
8: Molt xula, per
3: tant. I una
8: tant...
3: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
2: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
3: No, però jo crec que avui això dona valor a la... coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
2: A Instagram, eh?
8: A Instagram, arroba que t'hi jugues, tenen la porra disponible.
2: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè...

0: Tindrem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
1: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
2: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es él el que no defiende, que es él el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca.
3: Puede
2: y su
3: ser,
2: trabajo es diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, pero será porque en el medio del campo su presidente lleva dos años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que aquí que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
3: pero
2: no le veo sentido.
3: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
1: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
4: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el alguero de la cadena SER. Ha dicho... Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena, que trabaja, no se
0: ara
4: le puede...
0: Ara escoltem la resposta de Mourinho. El vídeo el teniu a les xarxes socials del Larguero, també de Carrusel. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Bon dia, ¿cómo estás? ¿Y qué?
0: En la radio no se ve, pero lo explicamos. En el vídeo sí... Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía pues ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
5: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí, porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero, entrenador, cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal, ya conocemos cómo es Mourinho.
6: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
5: Sí, ¿y la suya?
6: Todos bien, todos correctos.
5: Me alegro mucho.
6: Okay.
0: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. M'acordo que una vez me dijiste algo que me va fer molta gràcia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
7: tampoc
0: dóna idees. Que sepa que no lo voy a ver.
7: Tampoc dóna idees.
0: Que no lo voy a ver.
5: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
0: Me encanta,
5: porque
0: esta
5: así no me afecta a mi trabajo.
0: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio, o no hace falta que pierdan el tiempo.
5: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
0: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinicius, també Mbappé. Sobre Vinicius va dir això Mourinho.
8: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
0: Sobre el partit va ser bastant autocrític i va dir que el millor havia estat Courtois.
8: Presume que podia acabar 5-6-1 para nosotros, podia acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
0: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
9: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
0: Antón, tú estuviste en el campo, ¿qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria, que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip, con Blinter, que va a regalar dos gols, però va a demostrar que sap jugar a futbol?
5: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos cae en la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
0: Es que vas a donar una dada, Bruno, al larguero, que també l'hem comentat al bar, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició sí. de pilota.
7: Això mateix, van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades de oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
0: Que òbviament la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
5: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un no sé cómo decirlo, es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
0: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
5: Un abrazo para vosotros, chao.
0: Ya ha arribat el Flaqui, sí, gràcies per complir la paraula i portar els cafès.
3: No, no,
0: has donat una dada al bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
3: Sí, la publicava i opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que des de... amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
10: Però això és normal, no?
3: Normal.
10: Es decir, al final vosotros me pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando sí. pisan el Santiago Bernabéu. Muchos decís que es magia negra.
3: Alguna cosa rara.
10: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad, ¿ah, no? Renacuajos.
3: Pues ¿qué es? Renacuajos.
10: Venga, hombre.
3: Joltín, Renacuajos.
10: Mira, despierta, chico, ¿eh? Despierta. Joltín, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero. Y cuando pisan el césped, recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero.
3: A mejor.
10: Es decir, lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas, ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este porterucho este de ayer, pobre
7: Josep,
10: chico.
7: Josep.
10: Bueno, Martínez, el portero del Inter, se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas. ¿Qué más quieres? Le hemos cambiado la función. Este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, Quiero con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien
7: puedes
10: de la mano.
7: Aquest gag l'has fet ser, eh?
10: ¿Por qué?
7: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
10: Bueno, hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
11: El quiosc del Marcos.
7: Hola, Marcos.
12: Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid?
12: Bueno, no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
7: Ah, sí, eres morboso, ¿eh?
12: No. Me he quedado en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País. Recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante, en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y 3 puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada. Y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
7: O sea, mayoritariamente la prensa es crítica, ¿eh?, en el Madrid.
12: Sí. Sí, sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Ibrahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que, claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
7: Mathieu Alehausen, eso sí.
12: Sí,
7: Alehausen,
12: sí. Sí. Para mí el único que jugó bien. Porque
7: Brahim va a tener momentos también.
12: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
10: Es que fiché a muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
3: Claro.
10: Si pones a más gente.
12: Pero servidor de fichar al bueno.
7: Gracias, Marcos.
12: Hasta luego.
7: El Betis va guanyar al Camp del Lille 2-3 després del partit. Bartra, que va fer 2 gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga, on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això.
13: Que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado, calculé los tiempos perfecto. Puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
7: El CTA va dir que la jugada estaba ben peritada.
3: Sí, però vaja.
10: O sea que es un robo, ¿no?
3: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
10: Nos están robando de nuevo.
3: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat això, si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
0: Tigre, després et pregunto pel Barça, però el Madrid el vas veure o com fa sempre, fins que marca el primer gol i llavors posa el puente viejo?
14: El segon gol vas marcar, quan ells van empatar, el xaval aquell va... Però ho vaig deixar ràpid, o sigui, i ja està.
0: Creixent sempre fa el mateix, posa el Madrid i quan marca el Madrid, treu el
14: a les
0: Madrid.
14: Dues del, a les dues de la nit m'han enterat el resultat, a les dues, una i mitja, m'han enterat el resultat quan he sentit el jefe,
15: el Martí.
14: A Madrid.
0: Com?
14: A Madrid. Estava a Madrid, a la serva de Madrid, i estava el CB... Aquesta hora estava allà i he sentit, m'he despertat.
0: Qui és el jefe?
15: Suposo que el Manu Carreño, no?
14: El Martí!
0: Jordi Martí! Amigo! Cada vegada
15: m'ha costat més interpretar-te.
16: Quan ha arribat a la redacció ha dit...
14: El Martí l'he sentit allà.
0: Estava fent el bar, vale. O sigui, és el Martí qui, a través de la ràdio, t'ha informat del resultat de Madrid. Perquè t'havies quedat adormit.
14: El resultat. Sí, perquè dic, me calcula si me'n foten 4 i si foten 4 llavors...
0: El que fa el Creixent ho fa molta gent, eh? Posa el Madrid, quan marca el Madrid, canvia el Madrid.
14: No vegi, eh?
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Flaqui repassem l'actualitat. L'Albert Llimós ha baixat a l'estudi, Flaqui, perquè el Ministeri d'Interior ha obert expedient als policies que van pegar un aficionat del Barça a Elx.
16: A un menor, recordem-ho. S'ha obert un expedient per una suposada falta molt greu o greu, ho ha anunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest matí per sorpresa en una sessió de control al govern al Congrés dels Diputats a pregunta de la diputada Junts, Marta Madrenes. A partir d'aquí...
0: O sigui, ha obert expedient per una falta molt greu.
16: Molt greu o greu. I ara el que falta és qualificar si és molt greu o greu. Si és molt greu, podria suposar, segons fons d'Interior, més que parlàvem fa uns minuts, doncs la suspensió de sou i feina per a aquests agents que van colpejar, no un aficionat del Barça, recordem-ho, un menor d'edat, aficionat del Barça, que va lluir una estelada al camp de l'Elx.
0: Si és molt greu, suspensió de sou i feina.
16: Pot arribar a ser...
0: I si és greu...
16: No sé, no ho sabia, ho he preguntat, no sabia encara el responsable, un dels responsables de l'equip de Grande Marlaska, que els ha agafat per sorpresa, de fet, aquest anunci que ha fet el ministre a l'equip de Marlaska l'ha agafat per sorpresa, perquè parlàvem amb ells tot just dilluns, em deien dilluns que ve tindrem novetats sobre el cas, truquen dilluns, i s'ha anticipat doncs el ministre anunciant doncs aquestes mesures, de moment aquest canvi en el procediment, perquè s'ha passat d'una informació reservada a l'obertura d'aquest expedient per avaluar doncs si hi ha una falta molt greu o greu en aquest cas, però sí que ha dit Marlaska, repetim al Congrés, és que en cap cas es justifica aquest tipus d'agressió dels policies nacionals a l'aficionat del Barça, i ha recordat que és absolutament legítim, no?, l'ús de la bandera estelada en un camp de futbol.
0: Que és legítim, eh?
16: Sí, sí.
0: Ho ha dit el ministre?
16: Sí, sí.
0: Vull dir, per a que ja quedi aclarit d'una vegada per totes.
3: Va d'un jutge.
0: Ja, però sembla que hi ha gent que no ho sap.
3: Bueno, vol saber.
0: Més enllà d'aquesta notícia d'última hora, avui el Barça s'estrena a la Champions, ahir, com hem explicat, ho van fer el Betis i també el Villarreal.
3: Sí, el Betis ja ho has dit, va guanyar 3-2 al camp del Lille amb dos gols de Marc Bartra, el Villarreal va caure al camp del Dortmund per 3-2, avui també juga l'Atleti de Madrid, ho fa al camp del Liverpool a Anfield a les 9 de la nit.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha presentat la seva iniciativa sobre la congelació d'òvuls.
3: L'organització ha firmat un acord amb una clínica per facilitar l'opció de ser mare després de la carrera futbolística. En l'acte va parlar Patrick Guijarro, que es va mostrar a favor que les jugadores no hagin d'escollir entre la vida personal y la esportiva.
17: Todos estos años que también hemos dado pasos muy buenos con medidas de conciliación, y este es un paso más, el poder elegir ser madre, el cuándo, pero también en el caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera es un tema que preocupa a las deportistas, y yo creo que lo más importante que hay que conseguir con esto es que las deportistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva.
0: Leo Messi està a punt de comprar l'Eldenc, de segona divisió.
3: El davanter argentí ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Eldenc. A espera de l'autorització del Consell Superior d'Esports, seria el segon club propietat de Messi després del Cornellà.
10: Sí, perfecto. Ahora, estamos bien. Eldense. Este, ¿no?
0: Sí.
10: La idea es comprar todas las divisiones, de primera federación hasta abajo.
15: ¿Sabes dónde está todo. Elda, Leo?
10: Sí, sé dónde está el Eldense, ¿no? El Dense.
15: Hemos llegado al Dense, ¿no?
10: El Dense.
0: Potser Messi no, però algú proper a Messi sí que ho sap.
15: I tant.
0: Perfectament.
15: I tant.
10: Dance floor.
0: En bàsquet avui comença la Lliga Catalana a Tarragona.
3: Sí, el tret de sortida, 6 a Joventut i Lerna Lleida i Kids a Nas Manresa, Morabanc.
0: En tenis, Alcaraz s'acomiada del US Open.
3: Ha caigut a quarts de final contra l'estadounidenc Ben Shelton per 3-16-2 en un partit que ha durat més de 4 hores i que ha acabat a quarts de 3 de la matinada hora local.
0: A la segona hora del Que t'hi jugues obrim la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, per parlar del Barça-Feyenoord. Hem d'escoltar... Aquí s'emporta per de bona el tio Faja. I ens espera, Ricky Rubio.
2: Oh.
0: Us recordo que teniu la porra per aconseguir una samarreta com la que estic ensenyant al live i us explico a la ràdio, Soldats de Hansi Flick, a l'Instagram del Que t'hi jugues. Resultat i primer golejador, porra del Que t'hi jugues Barça, que podeu escoltar aquesta tarda a partir de les 6 a SER Catalunya. Són les 12:58, fem pausa, endrecem l'actualitat, que va carregada de notícies avui al butlletí de la cadena SER, i segona hora, on per cert, és dimecres, que ja l'estic veient per aquí, hi ha secció de l'Òscar Nin, i ens portarà música de Feyenoord.
11: Que t'hi jugues.
18: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la cubana, i Germans de sang.
19: No pot ser veritat.
18: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional, i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
20: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
21: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
22: Com el tren.
20: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
23: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
20: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
23: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
24: Es la 1, las 12 en Canarias.
25: Pedro Sánchez abre la puerta a introducir cambios en los servicios de inteligencia. Con el debate sobre si el CNI avisó o no de la entrada masiva en Ceuta, la pregunta ahora es ¿cuándo se van a publicar los documentos desclasificados? Moncloa está marcando los tiempos, los enlaces nos dicen, los tendremos a primera hora de la tarde.
24: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, primero en el Congreso y después en una entrevista en Televisión Española, ha defendido su actuación en Ceuta. Admite que ante ataques como este, el Estado tiene que prepararse mejor y desliza también la posibilidad de introducir cambios en los servicios de inteligencia para mejorar la anticipación a crisis como la de finales del pasado mes de julio.
26: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
25: De la reunión entre el rey y Margarita Robles, de la que nos enteramos por las redes sociales de Casa Real, Sánchez la ha enmarcado en la misma entrevista en Televisión Española en un encuentro normal. La situación en Ceuta, que ha protagonizado buena parte también de la sesión de control esta mañana en el Congreso, la primera del nuevo curso político, lo ha hecho con críticas del Partido Popular y Vox. Feijóo apelaba a la inseguridad en la ciudad autónoma, volviendo a tirar del, digamos, comodín de los spray pimienta. Abascal iba incluso un poco más allá.
27: En la España en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta.
28: Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles
1: Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
25: Y el tono se ha ido endureciendo aún más con la acusación de Miguel Tellado, del popular Tellado, a Marlaska, atribuyéndole un delito de denegación de auxilio o dejación de funciones. También se ha hablado en el Congreso del futuro de la legislatura. Preguntaba a Rufián a un Sánchez, que se ve ganador de las próximas elecciones, sobre cuáles serán los apoyos parlamentarios a su izquierda.
1: Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? A mí los números es que no me salen.
25: El otro nombre propio del día es el de José Luis Trapero. Ha dimitido el director general de los Mossos. Dice la consellera de Interior, Nuria Parlom, que le hubiese gustado que continuara.
4: El director general ha decidido no continuar, por lo tanto nosotros lo aceptamos. A mí me hubiese gustado que continuara porque creo que la buena labor que se ha hecho, pues hay que destacarla en ese sentido. Es decir, estamos reduciendo la delincuencia en Cataluña, no las percepciones, pero sí los datos reales. Hemos centrado el foco en lo que es importante. Multireincidencia, crimen organizado.
25: Pero lo cierto es que durante los últimos meses ha habido discrepancias entre la consellera y el exdirector general de los Mossos, que va a continuar en el cuerpo, aunque con otras funciones. Pendientes también del temporal en Cataluña. Desde hace dos horas está interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Adif ha tenido que cortar la tensión eléctrica en la vía para reparar la catenaria, que se ha visto afectada por la caída de un rayo. El servicio se acaba de reanudar. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, desde hace 10 minutos el gestor de infraestructuras Adif ha confirmado que la catenaria afectada por este temporal ha sido reparada y por lo tanto se puede volver a circular entre Madrid y Barcelona con los servicios de alta velocidad. Hasta las 11, según los últimos datos, había afectados 21 trenes de las tres compañías, casi 7.000 viajeros y retrasos entonces de 35 minutos que ahora ya superan la hora de retraso en algunos trenes. En cualquier caso, se prevé que en las próximas horas los trenes sigan llegando con retraso a sus destinos por el efecto que suele tener un corte de este tipo, que siempre es acumulativo.
25: Hay lluvias intensas en Girona, donde Protección Civil ha activado el aviso rojo.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Canvien els governs, l'economia, el clima, i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles.
28: A Canaletas.
29: A la Plaza Nueva.
30: A la Plaza Mayor.
31: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
32: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
33: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
34: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
35: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
36: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: Una i cinc, Flaquer, el Què t'hi jugues?
3: Ens divertim.
0: Clar que sí.
37: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
0: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
38: Sí que... Flaqui! El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo. donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos.
36: One shot.
38: ¡Al trabuco!
36: Tío Faja, gracias.
0: Això l'Eno ho fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
2: Home, una mica...
7: O gratis o pagant, una de dues.
0: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. Clar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
7: Una de dues, sí.
0: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
3: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com jugar al Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
0: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
7: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
0: Ara parlem del Barça Feyenoord d'aquesta tarda, també algun comentari del Liverpool Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
10: El Madrid és que els hi tindria de caure la cara de vergonya.
0: Per què?
10: Estan aplaudint amb un Mbappé, el que juga per la dreta, com
0: Mbappé.
10: L'Mbappé.
0: Bueno, juga pel mig. Bueno, que juga per la dreta és Diomand dels últims 10 minuts.
10: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat. I anant-se'n amb la Julai por ahí.
0: Què és la Julai?
10: La nòvia.
0: Julai?
10: Sí.
0: Què vol dir Julai?
10: Gitano, això. Gitano calé. Tesos de papers?
0: Això també és gitano calé?
10: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
0: però ja el
10: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindria de tenir el peu al cap, home.
0: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
10: No fotem, però...
0: Creixell, català, Creixell. Podríem anar apuntant, Bermú, sí. Expressions del Jaume Creixell?
2: Farem un Word.
0: Però no les típiques de si no tindrà moment allò en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
3: Les que necessiten traducció.
0: Exacte. Ja perquè en té moltes i que no se'ns escapin.
10: Ja no en tindràs temps de fer el diccionari perquè pel mare abans.
0: No. Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, tigre. Ens demana pas el Martí Juncà, perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista,
7: sí, de
0: que ha rebut fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
11: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
12: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
13: Xavi. Hola.
3: ¡Yepa!
0: Ha sonat el mòbil.
3: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
0: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
14: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
15: Hola.
14: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
0: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
15: Hola, què tal? Com anem?
0: Doncs bé, i tu? Com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
15: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada Ojalà tan divertida com l'any passat.
0: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
15: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de dues o tres setmanes bueno, em van recarregar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
3: Entenc que pesarà tot, però que, a la balança, què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
15: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. És algo que davant de, bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
14: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
15: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, bueno, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
3: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
15: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que sí, la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
0: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
15: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament, pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
14: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
15: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És un... és una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo pues, els primers anys aquí amb, jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallett aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
3: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Rick i la Provitola.
15: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
3: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir? Què n'hem d'esperar?
15: Primer hem de veure quan estiguem tots, no?, perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
14: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent?
15: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no?, amb les finestres FIBA sobretot. Portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, no ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
3: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé, i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
15: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat, quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí, i deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió, i és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
0: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada, i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
15: Moltes gràcies, i espero que vosaltres també la disfruteu.
0: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
36: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: És un plaer sempre parlar amb Ricky Rubio.
3: Sí, perquè parla molt bé i per l'experiència de tot el que ha viscut, em sembla que és un referent, el que li dèiem amb ell, no? Un referent tant pel que fa com a jugador a la pista com el que ha estat capaç també fora d'ella, no?
1: Ha sabut construir una gran llegenda.
3: Sí, senyor.
1: I la millor manera de construir...
3: Home!
1: Què m'has de venir a dir, tu?
3: Per favor.
1: MCAT, ja ho sabeu, MCAT Group, que és el... És que és tot per la construcció, ho és tot per la construcció. MCAT! MCAT! Fins i tot en aquest cas, amb un nano de la penya, estem a favor. que el Riqui també... És que no hem d'acceptar que llocs que no tocava, però sí que ha anat a Emcat per construir millors materials per a construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, preus més competitius.
0: President, vols obrir la gàbia del tigre?
1: Obrim la gàbia del tigre!
36: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues amb...
4: Sí que... Maki!
37: Carin! Haz Carin! Haz Carin! El egipcio!
0: Perdona?
1: Abdel Karim.
0: Hamza.
1: Abdel Karim.
37: El egipcio.
36: Què t'hi jugues amb el...
4: Sí que... Maki!
37: Entesos de papers?
36: La gàbia del tigre. Amb Jaume Creixell.
0: Ahir vas veure el Madrid fins que va marcar el primer gol. Avui suposo que el Barça el veurà sencer.
37: Hombre, hombre, ara el Barça... El futbol ha evolucionat, però no ha evolucionat tant. Han anat bé coses que han sigut interessantes. De quan jo jugava fot 60 anys, quan jo vaig començar a entrenar fa 40, i el que sí està claríssim
0: no, tigre,
37: que
0: de
37: sempre l'equilibri d'un equip, sempre l'equilibri d'un equip. Jo no sé ara parlar-te amb el sentit que jo respeto de lo que parla la joventut i tot, totes aquestes coses per mi no hi són. Però el que sí tinc clar...
0: Totes aquestes coses...
37: És que per donar equilibri amb un equip hi té que haver una persona que faci de...
0: Equilibrador, mig centre, no pivot, mig centre.
37: El Carreras,
0: per cert,
37: mig centre.
0: Per cert, demà vindrà el Marial que t'hi jugues i se li ha de reconèixer que ell va reivindicar que Lamine Yamal hauria de ser capità del Barça. Perquè a més així agafaria més responsabilitat i és tal qual el que ha passat.
3: Tit i fet.
37: Llavors vull dir-te en aquest sentit, escolta, si hi ha un doble pivot, no hi ha problema, un puja i l'altre es queda i dona equilibri.
0: Però digues-ho com a mi m'agrada, posant així la mà a la boca i dient Rodri!
37: Rodríguez.
0: No, Rodríguez
37: és ell. Para que te entiendan los de allá el centro, que nosotros hablamos dos idiomas. El nuestro y el vuestro. Entonces, Rodri, dos collons i un pal, entesos de papers. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip, home. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip. I quan no, i quan puja el Rodri, es quedarà... Ei, calla ara, collons. Quan puja el Rodri, es quedarà el Pedri. Entesos?
3: Si poden jugar junts, els dos.
37: Ara no fallo perquè tinc d'ajudar-me.
0: El Bruno. Que t'ajuden tot, aixecar-te, asseure't, anar al cotxe, arribar a casa, que com que són veïns,
5: li he baixat el Ferrari.
0: Perquè t'ha espatllat l'ascensor de la ràdio. Just quan arriba el creixer i no funciona l'ascensor.
37: És que ja parlo sempre en sèrio. Això pues dona equilibri.
3: Parlo sempre en sèrio.
37: El que sí està claríssim que... Escolta'm una cosa. El Barça està en un moment que és el més important de la Lliga.
0: Ara ja?
37: Sí, senyor. Ha guanyat... No, és que... Collons, no m'enteneu.
3: No, però ho explica.
37: Per mi, el Barça actual ha guanyat 4 partits.
3: Sí, senyor.
37: Llavors va primer.
3: Sí, senyor.
37: Però avui comença el que nosaltres tots volem abans. Jo vull, principalment jo, que em vull veure una, almenys. Llavors, té que tenir una mentalitat d'humilitat, treball i sacrifici que no ho poden deixar, perquè aquesta tarda ens costarà molt guanyar.
3: No.
37: Bueno, això és el fotut. No.
3: Culpa
37: anem meva. I ens encarden tres. Què passa? Llavors s'ha de tenir humilitat, treball i sacrifici. Tenen que saber que és el partit més important de l'any i que hem de posar els com se diu això d'aquest
5: cos? Ciments.
37: Els ciments, allà.
0: Carai, funciona molt la parella Creixell,
37: sí,
0: Bruno.
37: Sí, sí.
0: I el Bruno de l'Antador és molt bo.
5: Ho estava fent amb ell.
37: Sí,
0: ara has d'anar amb ella tot arreu, Tigre?
37: Claro, com...
0: El dia de partit, el Bruno al costat.
37: No,
3: jo estava pensant en les llepes o així, en els ciments.
37: Per mi és molt important el partit d'avui, per vosaltres no us ho agafeu de conya, però jo avui
3: tindríem
37: molt fort si perdéssim.
3: Home, i tant, el tindríem tots.
37: Llavors, aleshores, anem-hi,
0: I t'agrada l'alineació que ha donat el Ovalle? Amb Koundé a la dreta, perquè Eric està sancionat, amb Cubarsí i Christensen, amb Cancelo a l'esquerra, al mig del camp Pedri Olmo i Rodri, i el dubte aquest de si al final serà Bernal, i a davant Adeyemi, amb Gordon suplent,
3: Lamine Rafinha
0: i Lamine.
10: Pedri Olmo, i qui juga de pie?
0: Rodri.
10: Eh?
0: Rodri.
10: I Rodri, pues, home, jo crec que és un equip reconeixible. És que nosaltres tenim 16 jugadors o 17 jugadors que poden ser titulars, però amb els ulls tancats. Que si un està constipat, que es pot dir, prengui una pastilla ja en posaré una altra. Entesos? És així de clar. Ara no tenim excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua. Entesos? No en tenim d'excusa de català. Ara tenim el millor equip del món. I amb aquest equip jo soc segur que guanyarem la Copa i la Champions. I estic segur. Tot, la Champions, la Lliga, la Copa.
3: Tot
10: ho guanyarem.
7: Triplet, eh?
10: Per què?
0: Perquè
10: estem fent-ho bé. Però cuidado! La mentalitat té que ser la que tenim ara, que mai a la vida havia vist una sortida al primer partit amb la velocitat que anaven els jugadors.
3: Tota la raó.
10: Ara hem guanyat el camp del València, però és que el València té tants problemes que els jugadors els va deixar com si estiguessin petrificats. Mai a la vida havíem anat al camp del València i no havien tret només que una targeta a l'equip local, perquè ens fotien hòsties fins en el carnet d'identitat. Entesos? I el que vam veure l'altre dia de partit va ser un partit de que els van sortir al camp a veure què passava, com si es volguessin cargar l'entrenador. Em perdó.
0: Al YouTube del Que t'hi jugues, la Núria ha penjat una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? El 92% vota Barça, el 8% el Madrid. 92% vota Barça, el 8% el Madrid. Hi ha algun oient, per això, el Romero Autobusero, que està molt preocupat per la defensa. Diu, per exemple, m'extranya que con Cubarsí, Gerard Martín i Christensen Flick no haya picado la puerta de la porta para pedirle otro central, y más con la salida de Araujo. I va deixant bastants missatges, per cert, ens diu que ens segueix des de la tele de Badalona,
10: a
0: la taverna aquella que feia.
10: Bon equip.
0: I obre debats, i en aquest cas, bueno, te'l trasllado, perquè amb la defensa del Barça es pot competir per guanyar la Champions?
10: Mira, yo creo que en este equipo ahora hemos de pensar una cosa...
0: I pots parlar en català, que ho entenc.
10: En català, en català. En aquest equip, escolta'm una cosa, tenim de pensar una cosa. Amb el juvenil B o C, n'hi ha un que està sortint que està molt bo. I llavors aquest, el frit aquest, es el cardarà allà del mig de central i passarà igual. O sigui que tranquil, que no passa res. Que tenim prou de gent allà. Ara s'ha de tastar tothom esperant per veure quan li toca la flor, i quan li toca la flor, quan li toqui el gelat, que se'l foti ràpid, perquè n'hi haurà un altre que vol entrar.
0: Per cert, gràcies al Marcos Lasagre pel missatge que ens ha deixat al YouTube del Que t'hi jugues. Li agraeixo de tot cor. El Feyenoord avui juga amb un defensa que es va formar a la Masia, i això t'ha emprenyat.
5: Em sap molt greu, home, perquè és que hem perdut tot un tros de jugador. Tot un tros de jugador, com és el Mika Mármol. Però és que, a més, un altre defensa per l'esquerra, diguéssim, lateral esquerra, el Cucurella al Madrid, el Grimaldo a l'Atlètic. Què està passant?
0: Home, però no poden jugar tots al Barça.
5: Home, no, clar, però és que estem fitxant el Cancelo.
0: Però jugues part.
5: Home, ja, no, sí, clar, ara sí, però ja sabem què és el que vol aquest senyor. En fi, carta pel Mika Mármol.
0: Ah, li fa una carta.
5: Li faig una carta perquè ben tornat, nano, ben tornat. Anem-hi. Ben tornat, Mika Mármol. Jo sempre havia dit que tu arribaries al primer equip i series un jugador important al Barça, perquè tu ets un picapedrer del futbol. Et dius Mármol de cognom, com no t'has de ser un picapiedra, no? Tu, com tants altres, ets un dels grans talents de la Masia, i ara el Barça s'ha emparrat en fitxar jugadors quan la Masia sempre era la que havia sortit al pas a solucionar i a trons les castanyes del foc. Avui et toca defensar contra la Minya Mal, i això, per mi, és com triar entre el pare o la mare. A cada duel el cor m'anirà a mil. Evidentment voldré que guanyi el Barça, però jo sé que tu hauries de ser el nostre lateral esquerre de per vida, i no aquest el Jo Cancelo, que és un avi portuguès que ha vingut per fotre el lloc a Xavi Espart. Lo del Barça i dels laterals em sap molt de greu. Mira, el Grimaldo joguina trencada a l'Atlètic de Madrid. El Cucurella joguina trencada ha hagut d'anar a l'infern per poder sortir endavant. Som una màquina de carregar-nos gent. Mira't a tu jugant al Feyenoord, perquè el Barça treu tants laterals i tants centrals de nivell que has hagut d'anar a Holanda i acabar perdut a una terra de tulipans i coffee shops. T'enyoro, Mica, i segur que triomfaràs al Feyenoord on vagis. I perdona els dirigents del Barça que no saben el que es fan, que prefereixen jugar amb només 7 titulars de la Masia i no 11 com hauria de ser. És devastador, de fora vingueren i de casa ens tragueren. Rep una forta abraçada i fes una altra al Van Bronckhorst, digue-li que ja l'he perdonat per robar-li el lloc de feina al Fernando Navarro. Veus? Un altre cas, és que és devastador.
0: Ai, Bruno, avui a part del Barça-Feyenoord, pendents del Liverpool-Atlético de Madrid.
7: Sí, gran partit, l'Atlético que va ser capaç de guanyar a Anfield fa moltes temporades, el 2020, just abans de la pandèmia, però l'any passat li va donar un repàs el Liverpool. És un bon partit el dia d'avui amb Iraola ja a la banqueta de Liverpool, l'actual campió, el PSG, que jugarà a casa davant l'Eslovan de Bratislava, i hi ha un Nàpols Arsenal també a les 9 de la nit. Que...
0: Nàpols Arsenal.
7: Sí, sí, 9 de la nit, que no
0: molt
7: està malament.
0: Bon. Sí, sí, sí. Molt bon. Liverpool Atlético, Nàpols Arsenal, els dos a les 9.
7: Sí, també juga un Sporting Club de Portugal Galatasaray, rivals del Barça.
0: El Barça és l'únic que juga a les 6:45?
7: No, juga un Stuttgart Viking.
0: Ah,
7: si vols.
0: Stuttgart Viking.
7: Sí, jo aniré.
0: Aquest segur que és el que anirà veient el Fermín mentre està la retransmissió.
7: Sí,

0: 25 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari: Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
1: De què va la teva història?
2: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
0: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma,
6: què t'hi jugues?
7: Amb el... Sigue, papi!
8: És bo, el Feyenoord o no?
9: És un bon equip, té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
8: Jibairo Red.
10: No tot medicament, Un Jibairo Red.
6: Què t'hi jugues?
7: Amb el... Sigue, papi!
11: Entesos de papers?
12: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya, Frenki, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em diguis així. Ara t'hauràs de protegir perquè ja està per aquí l'Òscar Nin, ja està per aquí l'Òscar Nin i ens porta mandanga de la bona, música del Feyenoord i de Rotterdam.
10: De la premsa tengo que protegir yo siempre, porque siempre estamos igual, ya sé de qué va, ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad, porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger, proteger... Pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
13: Pero te enfadas siempre, estás hablando una cosa...
10: Porque la prensa no habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
12: Murprotec.
10: Claro, en diagnóstic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablar más de esto.
12: Grosso,
10: tienes que hablar mucho más de esto.
12: Oscar Nin, ¿cómo estás?
14: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
12: Avui, a veure. Música tecno de Rotterdam?
14: Avui no podem pujar del carrer Casp a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball que els Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
12: Molt interessant. Sí. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
15: Sí, en un intercanvi amb la diputada Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica a Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
15: Diu senyera, sí, no, el noi portava una estelada. He preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus? Ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
12: Val.
15: És un lapsus del ministre.
12: I ell ja explica clarament que l'actuació policial és reprobable.
15: Sí, sí.
12: Sobre l'expedient i veurem si és falta greu o molt greu. I quin

0: tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grat de Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tan físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
1: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
0: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
2: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Juncà, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
3: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar, aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
4: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
3: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a 4:15 al Sadar, a Pamplona.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: @quetijugues.
2: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Keti Jugues.
7: Molt xula.
2: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Keti Jugues Barça, a les 6:30 comença el carrusel, el partit Barça-Feyenoord és a les 6:45. I demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
8: Sí que recordem que al YouTube del Que t'hi jugues tenim una enquesta, qui arribarà més lluny a la Champions, i la gent ho té claríssim, 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
7: Qui?
8: Gerard Piqué. Uh-huh. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
2: Aviam, si t'està escoltant i et fitxarà.
8: Bueno.
2: I crearàs un problema a la cadena
8: Ser. No,
7: bueno, diu bueno.
8: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
9: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que siendo defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos, es cierto que, bueno, que
2: ja, durante el año estaba
8: con la lesión. Espera, espera. Es
7: muy llest,
8: o sea, te tria tots bons, clar, ell analitza els 30, eh?
9: Estarà con Kane i con Lamin. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador, creo que es un grandísimo jugador.
10: Quédate, gilipulla.
9: Con el Brasil, como en Brasil, jugador muy, muy importante.
8: Bàsicament, top sí, 10. Que per ells, favorits, Harry Kane i Lamin Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per la pilota.
2: A tu, Vini, no t'ha agradat això, eh?
10: No me gusta a mí. Que
8: però
10: diga,
8: si t'ha dicho que eres
10: que
8: bueno.
10: Que separa a l'artista de la persona es muy buena. Son muy buenos, madre mía.
8: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué,
7: sí.
8: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
11: Ah. Esto fue en el 2011.
12: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
11: Esto fue en el 2026.
12: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no hablaba del árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
8: És la cançó, eh?
2: Quan Pinto parla, és Víctor Paz i andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Paz i andalús.
13: Estàs d'acord, Òscar Nin?
14: Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord.
13: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
14: Ah, no. No, no, home, encara tenim...
2: Criteri.
14: Molt poc, molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
7: Sí.
14: I he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que és
7: una mica lluny.
14: Sí, la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
13: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
14: Home, va ser que sí.
5: El futbol sona música amb Òscar Nin.
13: I vigila,
14: sí,
13: per a que no ens enganyis,
14: sí,
13: hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo, llegenda del periodisme,
14: ojo,
13: que està a Barcelona, sí, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que
14: sí,
13: és Holanda, els Països Baixos,
14: sí,
13: i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
15: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
13: No, no, sé, no estic d'acord.
15: No,
13: no estic d'acord, no estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no toquen. Quan estan
2: mira,
13: morts.
2: Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
13: Un tramvia.
7: Tramvia.
14: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si ho sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
13: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Òscar Nin no ens enganya.
15: No entenc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns sí, anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt en aquella època eren molt alternatius i tot això.
14: Perfecte. Sí, sí, és això, també és molt coneguda a Rotterdam per això, no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan a naus industrials.
13: Una rave, no?
2: Una començar a Rotterdam?
14: Una... No, bueno, van començar els Països Baixos.
13: Ah, sí?
14: Sí, però ben bé a Rotterdam.
13: Les rades van començar els Països Baixos?
14: A 3 o 4 punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
2: Llinars però... del Vallès.
14: Llinars del Vallès també. Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot sí. Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani, de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: això?
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant els Venga Boys.
0: Sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això m'agrades... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro
1: sí,
2: i que soni això de fons, el bum bum bum.

0: Aquesta també ve de Rotterdam?
1: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, sí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, sí, pinya,
2: una miqueta. Com em coneixes,
1: amb aquest bum-bum.
0: En sèrio, estic flipant, sí, que tinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
1: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també, dels Venga Boys, que sonava així.

0: Estàs fent la banda sonora de la prèvia al que t'hi jugues.
1: Sí, absolutament, ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: pel qual, Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que s'ha de agafar la llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del que t'hi jugues.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya...
2: Sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell.
1: A Martorell, primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetas.

0: canta en l'aire, però aquí l'important
1: és per ballar.
0: Que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també en sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els tenen fama, sí, no tots, o sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Tal com van els dos, a veure, la diferència en qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria no tenen cap opció. O sigui, ells ja han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
3: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda. Pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, venien aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara com a Holanda hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, Ajax fitxa Mitchell del Girona per fer-les jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte. Això és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
3: Dankjewel, Dankjewel per les paraules. Dankjewel.
2: Gràcies, molt gust.
1: Agradat, Xavi.
3: Home, sí,
1: això, Edwin Winkels, és un referent.
3: Guere Morgan, Edwin. Dankjewel.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
3: Pensava que hi és a la porteria, i pensava, home, sí, ja potser les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens posa la música, Òscar.
0: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels jockeys.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
0: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets, amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú.

0: Oliver y suelta el bombito.
1: Pero pregunta, ¿sí? ¿La original es Seba?
0: No.
2: Ah, aquí esta es una barra.
0: Que puya, que puya. Vámonos.
2: ¿Y qué pasa? ¿Estás sola? No estás sola, estás con los caminos en la cadena SER, amiga. Atenció, esta és una Oliver Heldens, recordem, a residència d'Eivissa amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys, vaig treballar...
0: Tu vas treballar al Sonar?
2: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: maraca...
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu que... el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest
1: el
0: és...
1: Que...
0: No, va... aquest és Speedy G. Ah, aquest vale, és vale, Tecno vale, Underground, vale, vale. Que el vam portar al sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Aquest,
0: Speedy G.
1: Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al sonar, amb la samarreta del
1: sonar.
0: Al, la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set. Sempre a Catalunya venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la madreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixa rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bon, no, esperem que no, amics. El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i Gaber.
2: Ja,
0: atenció,
2: tu.
0: Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Pots assaltar, o
2: el
1: no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: Veure, vull... Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls de parells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Corps. Endavant amb la matraca.
2: Són sons d'error de Windows.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí, sí, sí, sí, sí, i porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
2: Això és quan estava jugant.
1: Això
2: és gent
1: cubana,
0: eh? Això és gent cubana,
1: eh? Sí, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca.
2: Vamos. Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat.
0: Espera, que ara hi tornarà. Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja, vamos.
3: Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Quina matraqueta, eh, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
2: Vale, escolta, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils, eh? És el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Que no ens passi res aquesta tarda. Adeu!

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de marcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del Rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
3: Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
4: Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
3: Algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también en su responsabilidad.
2: Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del Rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del Gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El Gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del Gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El Rey, con uniforme, Robles y el resto de mandos del Ejército, no pasa desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
2: Luego ahí media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
6: Me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas, pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en la Sexta.
7: Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas, ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás, de Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
2: Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice Ana María Fuentes que Santos Cerdán encomendó a 2 despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella como gerente comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados que recibieron fondos de Ferraz ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
2: A las 2:30, en hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo, y cuando digo todo es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y a las 2:05, más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente Etarra, Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión. Ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historia al terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
2: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas. Jordi Carbó.
10: Mucha atención a las tormentas, que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo, con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
2: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia per desavinences amb la consellera Núria Parlon.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni, ni amb la nostra família.
11: El relleu és el mateix del 2017. Ferran López el substituirà com quan va ser cessat pel 155. L'oposició carrega directament contra Salvador Illa perquè va ser el president qui va apostar per Trapero.
13: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
14: És una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
15: Nova setmana, nova crisi.
11: La dimissió ha eclipsat un anunci històric. Per primera vegada, una dona serà la màxima responsable d'un cos policial a tot Espanya. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Reobert a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tallada durant 2 hores per la caiguda d'un llamp. També s'han cancel·lat 30 vols a l'aeroport del Prat. El temporal no ha afectat del tot a les comarques on el govern havia ordenat tancar escoles i restringir la mobilitat. En canvi, sí que ha plogut molt al nord, al Ripollès i a la Garrotxa. Pedregada i fortes ratxes de vent a Olot. Ha de seguir plovent, ara ens ho explica en Jordi Carbó. Els sindicats de metges convoquen vaga indefinida a tot Espanya a partir de l'octubre en contra de l'Estatut Marc del Ministeri. El sindicat majoritari a Catalunya, Metges de Catalunya, assuma l'aturada, recordant que des que governa el PSC, la Conselleria de Salut no els ha reunit ni una sola vegada. El Ministeri de l'Interior obre un expedient per una falta greu a un dels policies nacionals que van agredir a un menor a Elx que portava una estelada.
16: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
11: Així ho ha confirmat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats. Tot això en aquest dimecres de Champions. Avui el Barça debuta al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:15 i ja tenim la llista de convocats. Nil Solà.
17: El Barça ja és a l'hotel de concentració des de fa una estona, al centre de Barcelona. Ho fa amb la única novetat a la convocatòria de Brian Fariñas, que entra en el lloc d'Eric García, que es perdrà aquest partit per la vermella que va veure el Metropolitano la temporada passada en els quarts de final de la Champions. Està bé de la seva lesió, però avui no hi serà. S'esperen rotacions importants a l'11 de Hansi Flick.
11: Avui que us anunciem que per primera vegada dues emissores en català que són competència faran emissió conjunta d'aquí una setmana, dimecres que ve, per celebrar els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català. Catalunya Ràdio i aquesta casa, Ser Catalunya, faran un programa conjunt al Camp Nou, abans del Barça Racing. Al final d'aquest informatiu us n'expliquem tots els detalls. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Josep Lluís Trapero plega dels Mossos, dimiteix com a director general de la policia i a ell no l'hem escoltat, però sabem que ho fa per desavinences amb Núria Parlon. La consellera d'Interior és qui ho ha anunciat i ho ha fet així.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
11: Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
11: Ha explicat Parlon que li hagués agradat que Trapero acabés el mandat. Se li ha preguntat del dret i del revés què és el que ha passat, per què Trapero no ha esgotat la legislatura.
18: Doncs per discrepàncies podríem dir que per una tensió entre ells dos que ha anat creixent en aquests darrers dos anys de legislatura, per desavinences en algunes decisions, per exemple, recentment per la reacció que s'havia de prendre davant de la polèmica per les infiltracions de Mossos en una assemblea de docents o la tria de la nova cap del cos, però també per un tema de sintonia personal que ha acabat amb Trapero informant-la a finals d'aquest agost, fa dues setmanes, de que volia deixar el càrrec. La consellera no ho ha negat, però tampoc ha volgut aprofundir-hi.
12: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en la seva estat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni amb la nostra família. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
18: Ara Trapero tornarà al seu antic càrrec, a l'ADAS, la Divisió d'Avaluació de Serveis, que és on es revisen els dispositius policials, i la consellera assegura que es mantindrà tot i així les prioritats que tant ell com el cap del cos han marcat aquests dos anys.
12: Que durant aquests dos anys el comissari en cap i el director general de la policia han posat els fonaments per enfocar la feina policial en allò que ens toca i en allò que hem de prioritzar, multireincidència, també treballar amb el crim organitzat, que com bé saben és un dels grans reptes que tenim.
18: La de Trapero Joan és la segona dimissió a la cúpula d'Interior en una setmana després de la sortida també del secretari general.
11: Doncs ara qui ha de substituir Trapero és el comissari Ferran López, la mà dreta del propi Trapero el 2017, la persona que el va substituir quan va ser cessat pel 155, i tot s'ha conegut en un dia en què el que volia Parlon era realment anunciar la nova comissària en cap del cos, que per primera vegada serà una dona. És Sílvia Catà. Andrea, qui és Catà? Ubica'ns en l'organigrama del cos també per saber què fa el director general i què fa la comissària en cap.
18: Tots dos són responsables dels Mossos d'alguna manera. El director és un càrrec polític que penja de la conselleria. Seria per entendre'ns qui dibuixa les prioritats polítiques dels Mossos, qui gestiona els fons, els recursos, els diners. I la cap del cos és comissària, és uniformada, és l'últim rangló de la jerarquia policial. Fins ara no hi havia confusió entre aquests dos càrrecs perquè el director sempre era un polític. Una dinàmica que va generar debat quan es va canviar per triar a Trapero, però que s'ha mantingut en escollir a Ferran López. Qui és Ferran López? Doncs, com deies, va ser la mà dreta de Trapero durant el 2017 i va ser qui va haver de remuntar l'època més difícil dels Mossos, la posterior al procés, refent relacions després del 155 amb jutges, fiscals i altres cossos que recelaven d'ells. És un perfil discret, és un comandament, a diferència de Trapero, que té un caràcter marcat i un carisma. Ell és més aviat molt conciliador, molt pacífic, i el seu nomenament i la dimissió de Trapero han eclipsat, però, l'altre gran nom del dia, que era el de la comissària Sílvia Catà, que fins ara era la responsable dels Mossos a Girona.
19: Quan jo vaig arribar a Girona, vaig ser la primera cap de regió dona. Tots els caps de comissaria són homes. Ve la nova i s'han d'acostumar al lideratge de la comissària, que a més és dona. Però no estem aquí i som comissàries perquè som dones. Som comissàries perquè som talentoses. I després ve l'altre.
18: Això ens deia Catà fa aproximadament un any aquí a la SER. Avui s'ha convertit en la primera dona, no només al capdavant dels Mossos, sinó de qualsevol cos policial de tot l'Estat.
11: Hi ha d'haver més canvis a Interior als Mossos, de moment?
18: Sí, necessàriament s'hauran de cobrir els forats que han quedat buits. Per exemple, el del cap de la regió de Girona, que fins ara ostentava la comissària Sílvia Catà. I la nova cap també remodelarà, com es fa sempre, la seva prefectura, però serà de moment més endavant.
11: Ho anirem explicant. Gràcies, Andrea Villoria.
18: A vosaltres.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït en un tuit la feina i la dedicació de Trapero. De fet, va ser el propi Illa qui el va voler recuperar com a líder del cos de Mossos després de ser cessat el 2017. De fet, va ser la gran promesa electoral abans de ser president.
20: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero, que és un exemple de servidor públic.
21: I que realment serà la policia de la Via Laietana.
11: Això era el debat electoral del maig del 2024 a TV3. Anem al Parlament. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
11: Tota l'oposició creu que és un fracàs del govern d'Illa, un nou fracàs.
0: L'oposició li ha retret que dos anys després li hagi plegat el que va ser el seu fitxatge estrella en campanya electoral. Això sí, les formacions esquerres critiquen que sigui una nova crisi del govern, però alhora celebren que Trapero plegui perquè el veuen responsable d'haver vulnerat drets fonamentals en manifestacions o per les infiltracions policials. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
4: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible. Cal obrir una nova etapa en el Departament d'Interior.
15: És una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació del senyor Trapero.
0: Reclamen la compareixença de Parlon i la CUP va un pas més enllà. Xavier Pellicer.
22: O hi ha un gir immediat, el conseller Parlon ha de dimitir i si no ho vol fer, també treballarem per fer-la caure.
0: També apunta cap a la consellera Junts, que a més creu que hi ha un desgavell interior que afecta la seguretat.
13: Aquest increment de la inseguretat al carrer va absolutament vinculat, malauradament, a un caos al departament.
0: És el portaveu Salvador Vergés.
11: Per cert, el Parlament avui ha aprovat que el president Illa comparegui d'aquí a dues setmanes al ple de manera extraordinària per també abordar el caos de les proves PISA. Ara és un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ja s'ha restablert des de fa més d'una hora. Ha estat tallada des de les 11 del matí per un llamp que ha caigut a la via, però encara ara hi ha retards. Aquests són alguns dels testimonis a l'estació de Sants.
23: O deberían dar parte del dinero o algo, porque pues yo me he enterado aquí viniendo por gente, he preguntado, digo, ¿dónde está? Hay mucha gente aquí, ¿sabes? Parada. Digo,
24: nada, bueno. Ni por email, ni por WhatsApp, ni por nada.
11: No els han a l'aeroport del Prat, a més, avui hi ha hagut 30 vols cancel·lats. Les dues incidències del matí. D'aigua n'ha caigut, però no on ahir s'havia dit que cauria. Això és Olot, rius d'aigua, de pedra, fortes ratxes de vent. A la Garrotxa, el Berguedà i el Ripollès és on ha caigut més aigua avui, això que ahir les alertes eren a l'altra banda del país. El Vallès, el Penedès, el Garraf. Allà el govern ha aixecat fa poca estona les restriccions de mobilitat. Es pot ja fer, per exemple, visites mèdiques, però es manté fins a la tarda la suspensió de classes, les activitats esportives i els centres de dia en aquestes cinc comarques on es va ordenar ahir. Acabem de parlar amb l'alcalde del Vendrell, de la capital del Baix Penedès, sobre el fet de que en aquesta zona ha caigut molt poca aigua.
25: Tots els avisos, totes les alertes sempre són benvingudes. Si no passa res, doncs, escolta, fantàstic, fins a la propera.
11: Això deia l'alcalde de l'Aquí Camp de Tarragona. Però què ha passat? Han fallat les previsions? Se li ha preguntat a Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
26: És difícil perquè tenim una situació que té una certa incertesa. Sabem que treballem amb probabilitats dintre de la meteorologia. Intentem, dintre de la informació que tenim, ser el més proactius de cara a la població perquè tingui coneixement de la situació que hi ha. El que procurem és avisar-lo abans possible perquè la gent es pugui organitzar.
11: Jordi Carbó, què tal? Bona tarda. Hola, Jordi. Ara sí que et sentim.
27: Què
11: Hola.
27: Tal? Bona tarda.
11: Ara sí. Què ha passat al final?
27: Bé, ha plogut on estava previst per començar això, és a dir, comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida fins i tot. Ha plogut amb molta intensitat, però si ahir els pronòstics aquí mateix dèiem que hi hauria alguns punts entre el Penedès i el Garraf que podrien superar els 100 litres per metre quadrat, els 100 litres en poca estona, no ha passat això, s'han superat els 50 algunes localitats i a moltes, doncs, poca cosa. Què és el que ha passat? Doncs una mica el que escoltàvem ara, no? Estem davant d'una ciència que el que fa és traçar possibilitats i la seva probabilitat. De manera que no és una ciència exacta i quan els que utilitzem les eines que ens diuen quanta aigua es pot acumular veiem que pot generar problemes, doncs la nostra obligació és evidentment comunicar-ho i després es prenen decisions. Això anirà passant, és a dir, no sempre podrem assegurar el 100%. Sí que és cert que on hi havia els avisos vermells, més o menys a l'hora que estava previst, entre el final de la matinada i primeres hores del matí, és quan s'ha activat la tempesta, és a dir, que tot anava més o menys sobre el previst, però aquesta tempesta al final no ha quedat ancorada com traçava algun escenari, sinó que ha marxat ràpidament i per això en comptes de 100 ha deixat 50 litres, que és molt.
11: Clar, sí, sí, de fet és força també, ja hem vist les imatges d'Olot. Avui s'ha pecat de prudent, que també està bé, però ho deia l'alcalde. Encara queden a les pròximes hores, ràpidament, Jordi, algunes pluges, què ha de passar?
27: Sí, van a la baixa, però ara mateix, per exemple, nova forta tempesta al Penedès, a l'entorn de Vilafranca del Penedès, continuen per les comarques de Girona, i al llarg de la tarda n'hi haurà el Prepirineu, encara algunes al prelitoral, que després podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona, però cada cop menys intenses, i a partir de demà, doncs, ens oblidem de les tempestes, podrem gaudir d'una calor més amable i, sobretot, de moltes hores de sol.
11: Doncs gràcies, Jordi Carbó, com sempre, que vagi bé.
27: Que vagi bé.
11: Aquest matí segur que molts pares s'han preguntat què faig amb els nens si no està plovent, com dic jo, la feina que no vindré. Li ha passat, per exemple, a la Clara, viu a l'Alt Penedès.
28: I vaig haver d'avisar la feina de que no hi podria anar
2: i avui ens hem hagut de quedar a casa, jo intentant treballar, cosa que ha sigut molt difícil, de fet quasi impossible, amb dos nens que et criden l'atenció constantment, i a casa tampoc tinc les condicions que necessito per fer-ho bé, així que molt complicat.
11: El govern recomanava teletreball, però recordem que el 80% de treballadors catalans a dia d'avui no poden teletreballar des de casa. Oriol Soler, els sindicats recomanen enviar un correu, deixar per escrit els motius pels quals no es va treballar, perquè després, si hi ha represàlies, la llei blinda els treballadors en aquestes situacions.
3: UGT ha exigit a les empreses que apliquin l'article de l'Estatut dels Treballadors que reconeix el dret a faltar la feina sense perdre el dia de sou quan hi ha situacions de força major derivades de riscos greus o imminents. Comissions Obreres recorda als treballadors que han de deixar constància per escrit dels motius de la seva absència o retard per impugnar en cas que hi hagi alguna represàlia o fins i tot un acomiadament. També que no és legal que els teus caps t'obliguin a gastar dies de vacances en una situació com la d'avui. Recordem que, malgrat que el govern insta les empreses a fomentar el teletreball quan hi ha episodis meteorològics violents, l'enquesta de l'INE diu que 8 de cada 10 assalariats no pot treballar des de casa, un 66%, perquè la pròpia activitat no ho fa possible, i un 16% perquè l'empresa no ho permet, tot i que sí que seria possible.
11: Dos minuts i saludem en directe el secretari general de Metges de Catalunya, perquè a tot Espanya s'ha convocat vaga indefinida i volem saber com això afectarà aquí. Parlem amb el sindicat majoritari de metges de seguida. Fins ara.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Deixes bosses fora dels contenidors? Residus abandonats al carrer? Barreges diferents tipus de residus?
6: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses el contenidor o el cubell que toca.
5: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida. És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
7: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any, a més, el trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?
11: Tot Espanya ha anunciat vaga indefinida a partir de l'octubre, ara han d'aclarir quina data exactament, i rebutgen l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres. Això s'ha anunciat a Madrid i allà, en aquesta trobada entre representants sindicals de tot Espanya, hi era el secretari general del principal sindicat de metges aquí a casa nostra, Metges de Catalunya. Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart. Hola, bona tarda.
8: Bona tarda.
11: Vaga indefinida, què vol dir exactament? També es cridarà aquí a Catalunya a no anar a treballar els metges indefinidament?
8: Vaga indefinida vol dir el que s'ha dit tota la vida. Vaga indefinida. És a dir, comença, se sap quan comença, però no se sap quan acaba. I és tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
11: L'any passat vau fer ja 12 dies i el seguiment o l'efecte als hospitals no és potser massiu. Quin efecte espereu que tingui? I penso també si pels metges és més difícil fer vaga i més vaga sostinguda que altres col·lectius.
8: No està en el nostre ADN ser unes persones que hagin de defensar els seus drets fent vagues. Mm. Però en l'actualitat, i malauradament, el govern, en aquest cas de la Generalitat, no ens dona cap altra opció, bàsicament perquè no s'ha dignat a seure ni tan sols amb nosaltres per poder començar a tractar de la solució al conflicte.
11: En aquest temps, en aquest estiu, i ara parlarem de la campanya ni un minut més, no hi ha hagut cap avenç, no hi ha hagut cap trobada, cap moviment?
8: No, zero. I en això sí que vull que els oients ho puguin distingir. Avui s'ha anunciat per part de la Confederació, que aglutina un bon grapat de sindicats mèdics, o la convocatòria d'una vaga indefinida a nivell estatal. Però sí que jo puc anunciar que Metges de Catalunya, el seu òrgan de govern, va acordar ahir fer la mateixa convocatòria de vaga indefinida a nivell de Catalunya, a nivell estrictament autonòmic, perquè entenem que tenim les competències sanitàries transferides. La responsabilitat del govern de la Generalitat i de la Conselleria de Salut és màxima.
11: Recordeu que la protesta és les vagues, aquestes vagues que s'han fet, però des del mes de juny també els metges estan fent això que es diu ni un minut més, que és no fer hores extres, simplement les hores que toca, i això està tenint ja impacte en intervencions quirúrgiques, que han caigut un 8%, la llista d'espera per passar per quiròfan ha crescut 10 vegades més que en el mateix període de l'any passat, això són dades de la pròpia Conselleria de Salut que heu extret Metges de Catalunya, i ja ens advertíeu que això seguirà i que a finals d'any, últim trimestre, és quan els centres programen més activitat, per tant, és ara quan això sí que començarà a tenir encara més efectes, no? Heu fet alguna estimació de que això sí realment pot tenir un efecte directe en l'atenció al pacient?
8: Doncs segurament, si aquesta campanya els companys i companyes hi creuen i es manté, doncs tindrà un impacte encara superior, perquè les dades que hem pogut analitzar, el primer tastet, és les dades del mes de juliol, que implica que són les dades d'aquells procediments que es van deixar de fer al juny, clar, que és tot just com vam arrencar la campanya i que la gent es anava incorporant. I vull deixar molt clara una cosa. El ni un minut més no és una vaga. El ni un minut més és l'exemplificació de que el sistema s'aguanta amb pinces basant-se pràcticament de forma exclusiva en el sobreesforç dels seus professionals.
11: Doncs aquesta és la situació. Agraïm molt a Xavier Lleonart, secretari de General de Metges de Catalunya, que ens hagi atès, i segur que seguirem parlant allà dels pròxims dies. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
11: Repassem més notícies. El Ministeri d'Interior ha obert expedient per falta greu o molt greu a un dels policies nacionals que van agredir el menor a Elx que portava una estelada. Així ho ha confirmat Fernando Grande Marlaska al Congrés.
9: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
11: Així ho ha assegurat després que la diputada de Junts, Marta Madrenas, li recriminés no haver donat cap instrucció per deixar de requisar estelades als estadis. Ha estat després, també, d'un altre incident denunciat per l'Europa aquest cap de setmana a Alcorcón. Això ha assegurat el ministre, que tots dos casos són molt diferents.
10: Dos casos, dos joves, una mateixa obsessió, l'estelada. I vostè ha estat incapaç de donar una instrucció elemental a la policia. Les estelades no es toquen.
9: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
11: I a Sabadell, el partit local Crida per Sabadell denuncia una agressió policial durant l'última nit de festa major i com a prova aquest vídeo.
12: ¿Por qué estás parado?
14: ¿Qué fas, tío?
11: Es veu un jove que toca l'esquena a un policia local, aquest li dona un cop de colze a l'estómac i l'immobilitza al genoll. Joan Tejedor.
16: Un grup de joves anava pel carrer la matinada de dilluns quan una patrulla de la policia local els va identificar i registrar. Oriol Rifé, portaveu de Crida per Sabadell, que ha ofert suport legal i emocional al jove, explica el context i demana responsabilitats al regidor de Seguretat i a l'alcaldessa d'aquí Barcelona de Ser Català.
17: El jove el que sí que està fent just en el moment abans és queixar-se de que durant el registre li havien donat dos cops al cap i en neguitós, però en cap cas es veu que el jove tingui una actitud violenta, ni insulta, ni amenaça, ni res d'això. Veiem que hi ha una actuació vitalment desproporcionada perquè no hi ha una situació de risc ni pels agents, ni la resta de persones ni per ell mateix, i nosaltres demanem responsabilitat.
16: L'Ajuntament de Sabadell alega que el vídeo és un fragment parcial i descontextualitzat de l'actuació policial i que només la podran valorar després de contrastar informes, testimonis i protocols aplicats.
11: Dos minuts pels esports. I hem d'anar amb l'última hora del debut del Barça a la Champions, a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Nil Solà, explica'ns, bona tarda.
18: El Barça debutarà a la Champions avui a partir de 6:45, un partit que podreu seguir a partir de les 6 al que t'hi jugues Barça de Ser a Catalunya, i ho farà amb un Hansi Flick que està previst que faci bastantes rotacions. L'11 pel que apostem a Ser Catalunya és el format per Joan Garcia en porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo en defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Dani Olmo, a dalt Lamine, Rafinha i Adeyemi. L'única novetat de la convocatòria és que Eric García s'ha quedat fora d'aquesta llista per la sanció, la vermella que va veure el Metropolitano en el partit de quarts de final de la temporada passada, i al seu lloc entra Brian Fariñas. Comença el camí cap al Barça, cap a la sisena Champions. Aquest és l'objectiu i l'obsessió, la il·lusió que té aquest vestidor. La final es disputarà al Metropolitano el mes de juny. Avui arranca el camí del Barça cap a la sisena i ho fa amb el Barça feien hora a partir de 6:45 al Camp Nou.
11: I avui us expliquem com celebrarem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català.
19: Amics, bona tarda a tothom.
4: saludem els nostres oients.
11: A la Ràdio Barcelona, doncs atenció, perquè per primera vegada farem retransmissió conjunta. SER Catalunya i Catalunya Ràdio s'uneixen. Ens ho explica en Jordi Martí.
13: Una fita que va canviar la història de la Ràdio Catalunya i que va suposar un impuls per la normalització de la llengua, aquesta primera transmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura, el 5 de setembre de l'any 76, des de Ràdio Barcelona, a Mempullal. I per això es commemora amb una programació especial, amb un acte central de commemoració que té lloc el proper 16 de setembre, dimecres, coincidint amb la prèvia del partit entre el Barça i el Racing. El Camp Nou serà l'escenari d'una emissió especial conjunta entre els programes que jugues Barça, de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio. Uns dies abans, ja el dilluns i també el dimarts, el que t'hi jugues de SER Catalunya, els seus presentadors s'incorporen al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i l'endemà són els presentadors del Tot Costa que visiten Ràdio Barcelona per incorporar-se al que t'hi jugues de SER Catalunya.
11: Doncs tot això la setmana que ve. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i ara us quedeu amb Javier Casal.
14: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal.
15: 2:30, 1:30 en Canarias.
19: Anthropic ha anunciado que Claude tiene emociones funcionales.
20: ¿Aseguró que estas empresas de IA están jugando con nosotros a la ruleta rusa?
21: Worked at OpenAI and Anthropic developing super.
15: ¿Es un augurio catastrofista o realmente puede acabar la IA con la humanidad en 10 años? El aviso parte de un ingeniero de Anthropic que nació como un proyecto tecnológico ético y que además conoce lo que pocos conocen y que sabe hasta dónde pueden llegar los nuevos modelos de inteligencia artificial. Una advertencia muy seria ante la que solo queda una salida, echar el freno. Javier Ruiz Martínez.
22: Jacob Coxon es ingeniero informático. Ha trabajado en OpenAI, en Anthropic y sabe lo que se está haciendo dentro. Acaba de dimitir con un vaticinio terrible. La IA podría matarnos a todos a final de esta década. Ninguna de las dos empresas está actuando de forma responsable. Están avanzando a toda velocidad hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas. Ese concepto de inteligencia que es capaz de automejorarse es la clave.
28: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas.
22: Si aprende sola, podría no estar alineada con nuestros valores.
28: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
22: Podríamos darle igual, como a HAL, el ordenador de Odisea 2001.
28: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en
22: Coxon
28: peligro.
22: Coxon denuncia que se están creando sistemas sobrehumanos capaces de piratear cualquier cosa, hacerse con el poder. Desvela que muchos desarrolladores en la empresa están asustados, aunque no lo dicen en público, y se pregunta, si realmente creen eso, ¿por qué siguen desarrollándola?
28: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
15: Inteligencias artificiales que se enfrentan entre ellas, capaces de superar con creces además la capacidad humana y con habilidad para hackear todo el sistema. Suena a ciencia ficción, suena a peli, pero probablemente es el reto más importante al que se enfrenta ahora mismo la humanidad. Javier del Ser, experto en IA, investigador del Centro Tecnológico Tecnalia y de la Universidad del País Vasco. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
29: Hola, buenas tardes a todos.
15: Javier, la advertencia de Coxon, de este ingeniero, ¿es catastrofista o realmente estamos ante una amenaza que, si no tomamos medidas, puede acabar con la humanidad?
29: Bueno, es difícil decirlo porque la sociedad tenemos una visión muy parcial sobre lo que realmente están ocurriendo dentro de estos centros. Yo creo que debemos analizarlo desde varias perspectivas. Desde la perspectiva técnica, puramente técnica, sin duda esta tecnología está creciendo de manera exponencial en cuanto a capacidades y en cuanto a escalabilidad en los últimos meses. De eso no cabe ninguna duda y lo estamos viendo con avances prácticamente cada día. Lo que sí es cierto es que también esta declaración por parte del ingeniero que ha dejado Anthropic ocurre dentro de un contexto económico, de intereses económicos por parte de inversores bastante fuerte. Recordemos que tanto OpenAI como Anthropic están pujando por salida a bolsa, con lo cual este tipo de noticias, que no hacen más que promover concienciación y preocupación alrededor del desarrollo de una tecnología,

0: tal, amics i amigues? Molt bon vespre, ja tornem a ser aquí. Som els del bàsquet a Ràdio Manresa. Passió pel bàsquet, enamorats d'aquest esport i d'aquest equip com és el Bàsquet Manresa, que des d'aquesta temporada, ja sabeu, hi ha hagut canvi de patrocini principal i ara passa a dir-se Quinzenars Manresa. Em perdonareu perquè és seguríssim que hi ha algun moment que m'equivocaré i seguiré dient l'antic sponsor, però bé. Arrenquem ja la 59a temporada transmetent els partits del Manresa, ja sigui a l'ACB, a l'ALEP, a l'antiga Lliga Nacional. Nosaltres sempre us hem portat fins a les vostres llars, fins a on sou, tot el que passa a la pista, sigui el Congost, com a visitant o com avui, el primer torneig oficial de la temporada, la Lliga Catalana. I tot això, com sempre, serà gràcies als nostres patrocinadors, els que gràcies a ells seguim sent la locució del bàsquet Manresa. Estem parlant, evidentment, dels millors, com són Quibu Calder Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Elemental Doctora Marín, Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, i s'afegeixen també aquesta temporada Retos Porquet, Assegurances Pinheiro i l'School of Dance. I també per aquesta Lliga Catalana, i esperem per tota la temporada, també tenim el suport de Pollastres Pujol. Em sento molt afalagat i molt content de tenir tant recolzament en quant a patrocinis. Per cert, felicitar també a les nostres comercials, a la Tere i la Laura, per la gran feina feta. Però igualment em sento agraït, afortunat i emocionat de tenir un equip tan ben parit a les Transmis, amb la Brigitte als estudis i aquí al meu costat també un any més a un dels referents en quant al dia a dia del bàsquet Manresa, com és l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon vespre.
1: Què tal? Molt bon vespre, Josep.
0: Ja saps, encantat de tenir-te una temporada més.
1: Igualment.
0: I bé, també tindrem, avui no la tenim, però tindrem a l'Anna, que l'Anna vindrà el divendres aquí a Lliga Catalana perquè juga al Barça, i l'Anna només està pels partits importants, els partits on es decideixen les coses.
1: Vindrà el divendres.
0: Vindrà
1: sí,
0: també el dia
1: de final, doncs
0: el
1: final.
0: Vindrà el dia que torni el retín al Congost, també, aquell dia també hi serà.
1: Ah, hi ha hagut trauma.
0: Hi va haver trauma, aquest estiu ha estat de dol. Sí, ha estat de dol. Però bé, i també tenim el gran honor de tornar a comptar amb un tot terreny capaç d'analitzar-te un equip, com explicar-te de la millor manera les coses que passen a peu de pista, o de fer les millors preguntes, tant amb els jugadors com amb els entrenadors, evidentment. Ens estem referint al Marc Rivera. Marc, què tal? Molt bon vespre. Marc, ara. Doncs no tenim el Marc en antena. No sé si podem recuperar la connexió en el moment en què tinguem el Marc Rivera aquí connectat. Ens ho fa saber Brigitte. Nosaltres, doncs, que estem aquí, estem vivint aquí a Tarragona, estem al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, estem vivint el primer partit d'aquesta Lliga Catalana, aquesta edició número 47, i queden només 14 segons i 8 dècimes en el partit entre l'Ilerna Lleida i la Sisa Joventut, i guanya el Lleida 87 a 84 en pilota pel Lleida. Per tant, ho té bastant de cara a l'equip de Gerard Encuentra per aconseguir la primera victòria i donar un pas important a l'eix per arribar a estar a la final de diumenge.
1: Sí, del grup, si ens basem en el grup de...
0: Sí. Sembla que tenim algun problema a la taula amb la connexió, però intentarem recuperar, i si no farem venir el Marc aquí. No sé si estàs sortint en directe o no, Brigitte, ara t'estem escoltant, no sé si estem en directe o no, però nosaltres estem parlant d'això, no? D'aquest final de partit, no? Entre el Lleida i el Joventut.
1: Sí, estem en un grup on el Lleida, dels tres equips, és el que més rodat va. La penya ja va sortir Dani Miret l'altre dia i va dir que anaven una setmana tard. El Girona que sapiguem, només ha pogut disputar un partit de pretemporada, per tant, el més normal és que un dels classificats per aquesta final sigui el Lleida.
0: Doncs mira, ha acabat ara el partit, el primer partit del grup 1 de la Lliga Catalana, ha guanyat el Lleida 89-84 davant la Sisa Joventut, i per tant amb aquesta victòria el Lleida doncs fa un pas important, perquè ja jugarà el cara o creu amb el partit de, crec que de demà, no? Que jugaran.
1: Sí, demà jugant contra el
0: Fiat Girona.
1: Contra el Girona. Doncs recordem que es classifiquen els primers de cada grup. En cas de que hi hagués un triple empat, doncs es mirarien els punts anotats. Però vaja, que pel que comento de rodatge, el Lleida ho té bastant, bastant encaminat.
0: Doncs perfecte. A veure, parlem d'aquest format de Lliga Catalana, com dèiem, però abans de tot escoltem, a veure si ho podem tenir, Brigit, les declaracions que feia Diego Campo de com està l'equip actualment, l'equip del Kids Anas Manresa, en aquest inici de pretemporada. Escoltem el Campo.
2: L'equip arriba molt bé de ganes, con ganes de competir. Sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit com a l'Andorra. Pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més, però sapiguem

0: El Manresa juga avui, s'estrena avui, ara, d'aquí 22 minuts començarà el partit davant del Morabanc Andorra. Ara mateix han sortit els jugadors de Diego Campo a pista, es treuen ja la samarreta que portaven i es deixen ja la samarreta oficial que jugaran avui. El Manresa avui jugarà amb la samarreta blanca perquè agafa el rol de visitant, Aleix.
1: Sí, fem la foto, suposo que faran les fotos oficials abans de començar a escalfar i s'estan preparant. De fet, veiem els fotògrafs preparats, el Quim Alberg, el Gus Carrasco, els de sempre, els bons fotògrafs que tenim a Manresa, i per part d'Andorra, doncs també s'estan preparant per fer aquesta primera foto oficial de la competició abans de començar aquest prepartit.
0: Perfecte. Novetats. Comencem parlant ja de les novetats d'aquest Quizanàs Manresa, Aleix, a part del nom de l'espònsor, a part de que no tenim un dels assistents de Diego Campo, com és Marc Estany, i algun canvi més. Novetats amb els jugadors. Quins són els nous jugadors de Baxi Manresa, a part dels que ja teníem l'any passat, que és ràpid de comptar? Són tres, no?
1: N'hi ha tres.
0: Bassas, Oriola
1: i Benítez.
0: I Hugo Benítez. Qui són els altres?
1: 10 fitxatges nous. Comencem pel doble zero, JD Notae, l'últim en arribar, perquè recordem que vam fitxar Colby Jones, va caure. Doncs JD Notae és un anotador de tres nivells, amb una bona lectura de joc i mans ràpides a nivell defensiu. Si el respecte a les lesions, estem parlant d'un jugador de nivell caire Euroliga,
0: que farà xalar el nou Congost.
1: Sí, és un jugador que va estar amb Trapani Shark, que ja va jugar contra Manresa a Llavaneres l'any passat i que crec que ens aportarà molt, perquè és això, és un anotador de tres nivells i en el joc actual és crucial que tenim un perfil així a l'equip.
0: Perfecte. Què més tenim?
1: Amb el zero, Timmy Allen. És un ala pivot capaç de ser un generador per l'equip, i això pot ser diferencial, perquè és capaç de baixar la pilota, jugar a bones situacions de fora a dins, pot llançar de tres, pot jugar al pal baix, té una molt bona lectura. I un últim apunt de Timmy Allen: estan molt, molt, molt contents a dintre l'estaf.
0: Sí, home, perquè creuen un dels jugadors destacats d'aquest inici de temporada, de
1: sí,
0: pretemporada.
1: I a dintre del vestidor i dels primers entrenos diuen que és una persona bastant avantatjada a nivell tàctic.
0: Doncs vinga, una altra novetat.
1: Amb el dorsal 1, Lucas Colenda, que és un dels jugadors, ja ho avancem, que no podrà disputar el partit per control de càrregues.
0: Sí,
1: és
0: per precaució.
1: Preocupant,
0: sí, sí.
1: Però fem la fitxa. És un bon tirador exterior, aplicat en defensa, i és un bon jugador d'equip. No és una de les estrelles de l'equip, però un perfil així sempre t'eleva el nivell competitiu de l'equip.
0: Tenim el número 2, Hugo Benítez, i amb el 4... una persona que ocupa
1: Cupo, un dels cupos de l'equip, Eric Vila. Necessita reivindicar-se després de la temporada passada a Gran Canària. És un bon soldat, un bon soldat d'equip, amb bona mà des de la línia del triple. Si és capaç de recuperar la versió de fa dues temporades amb Rio Breogán, estem parlant d'un cupo amb un rendiment bastant notable i una bona peça de fons d'armari per aquest equip, que recordem que jugarà doble competició també amb la Eurocup.
0: Al número 5 tenim a Lucas Buford.
1: Lucas Buford, jugador de rol defensiu. No li demanem que faci 20 punts, però farà feina molt valuosa per l'equip.
0: Tenim després, amb el 6, Ferran Bassas, ja ho coneixem tots. Amb el 8 tenim a Pablo Tamba.
1: Pablo Tamba ha nascut per jugar amb aquest Manresa. Jugador que no perdona ni un esforç en defensa, rebot i transició, dels cupos més valuosos que es podien pescar des del

0: mercat de la NCA.
1: Perfecte. I tenim també amb el número 11, Chibuzo Agbo.
0: El 3&D, triple i defensa de l'equip, treballa davant i darrere amb molt bona mà des del triple. Si li dones un centímetre s'aixeca i llança. Si s'adapta bé al rol que vol Diogo Campo, podem estar parlant d'un dels tapats de la temporada.
1: El 14 tenim l'altre pivot dels dos que tenim. Un d'ells és Nick Ongenda.
0: Nick Ongenda, jugador atlètic, capaç per jugar per sobre l'anell amb molta facilitat, amb molt bon timing de salt, bona lectura defensiva, bon jugador de 2x2. Si el jugador és un pivot d'èlit, si s'adapta al tipus de defensa que vol dir el campo de 2-3 esforços, podem estar parlant del pròxim jugador del Manresa que juga a Euroliga.
1: Perfecte. Tenim també l'altre pivot, com dèiem, Pierre Oriola, tots els, el coneixem, a Pierre Oriola. Tenim el 44, el que es diu, no?, una oportunitat de mercat, Rafa Villar.
0: Una oportunitat de mercat que va venir quan l'equip estava totalment, pràcticament tancat, sobretot a la seva possessió, però és un cupo i no es poden deixar passar aquestes oportunitats. Defensa, energia i, tot i l'edat, experiència a la Lliga.
1: 22 anyets, no?
0: Sí, sí, 22 anys. Després d'un any complicat a nivell de minuts a Baskonia, li toca demostrar el jugador de gran nivell que és Rafa Villar.
1: I acabem ja amb el 91, Jordan Minchev.
0: Un 4 i mig sòlid als dos costats de la pista, lluitador, un jugador d'equip, un altre jugador que farà molta feina fosca, però necessari per elevar aquest sostre competitiu d'aquest Kids and Asman.
1: El que tenim, el que veiem, és a Lucas Colenda, que sí que està per aquí, no?
2: Sí, però està, no està...
0: No jugarà,
1: no
0: està,
1: jugarà,
0: està vestit de carrer.
1: Està vestit de carrer, diguéssim, o bé, jo vaig així per estar per casa, no vaig així, però clar, els jugadors de bàsquet sí que porten aquesta vestimenta quan no estan a dintre del roster, com també veiem a Rafa Villar, que també ha acompanyat a la resta de l'expedició del Kids and Asma Manresa, que estava esperant ara, abans de que comencéssim a transmir, estaven esperant fent exercicis ja d'escalfament darrere nostra, exactament, precisament, esperant a que acabés ja el partit entre l'Hivern a Lleida i el Joventut de Badalona. Per cert, les baixes que dèiem, avui tenim tres baixes, tenim la de Colenda, per precaució, tenim la de Rafa Villar, que encara no ha debutat amb el Manresa, està a la fase final de la recuperació, i tenim també la de Gerard Fernández, que encara està arrastrant una capsulitis.
0: Sí, són tres baixes, res preocupant. És a dir, si demà juguéssim la final de la Lliga, perquè ens entenguem, i fos un partit important, els tres jugarien.
1: Els tres jugarien, evidentment.
0: O dos mínim jugarien. La capsulitis no sé, perquè s'ha de respectar més, però no són lesions preocupants. De fet, Rafa Villar dubto que ho veiem a Lliga Catalana, però ja estarà a punt pel dia 26 contra Bilbao, segur.
1: Comentem avui aquest any, en aquesta edició de la Lliga Catalana.
0: Ui, opa,
1: opa, balonazo. Hem rebut un pilotasso dels mateixos jugadors del Manresa.
0: Sí, sí.
1: Comentàvem de que havia estat un èxit el format de la temporada passada, i fins i tot tan èxit que la Federació Catalana de Bàsquet, doncs, ha cregut convenient també repetir el mateix format i també el mateix escenari, la mateixa seu per jugar aquesta Lliga Catalana, com és el Palau d'Esports a Catalunya de Tarragona.
0: Sí.
1: La veritat és que amb el partit primer de l'Hivern a Lleida davant del Joventut, doncs podríem dir, sent molt, molt, molt generosos, que hi havia com una mitja entrada. Molt generosos, perquè hi ha una de les dues bandes que vosaltres, estimats oients, no veureu segurament, o la majoria d'estona, perquè la càmera principal que es mourà pel partit és a la banda on hi ha tota una grada que està plegada, que és la que a nosaltres ens queda darrere. Per tant, tan sols es juga amb la grada que veureu a televisió. Clar, ara mateix doncs han marxat ja els del Lleida i han marxat els del Joventut, que eren els autòctons de Tarragona, i alguns aficionats del Manresa, i la veritat és que no podem parlar gairebé ni d'un quart d'entrada, l'eix.
2: No, no, i és una llàstima, però...
1: A mi em sap greu, em sap greu perquè, hosti, és un format, són equips... La veritat és que el partit entre el Lleida i el Joventut ha estat un bon partit, un partit que han competit moltíssim, que no han vingut aquí a jugar relaxats, sinó que hi ha hagut molta intensitat en el partit, però en canvi sap greu de que, doncs, clar, evidentment jo entenc l'afició, entenc perquè demà, per la majoria dels mortals, demà és un dia de treball, demà no és festiu, per tant, no sé si se li hauria de donar una volta de fer jugar els partits entre divendres, dissabte i diumenge a la final, per tal de que no hi hagués aquestes situacions que normalment el que passen sempre és en la primera jornada.
2: Sí, correcte, correcte, però al final també els calendaris són molt apretats. Recordem que el 19 i el 20 ja juga Supercopa Espanyola, hi ha hagut finestres FIBA, per tant és complicat trobar forats a tot, i al final, bueno, doncs tindrem aquesta primera jornada una mica descafeinada. Esperem que vingui molta gent de Manresa ara.
1: Home, estem convençudíssims que en el segon partit que el Manresa jugarà, el Quinzenes Manresa jugarà aquest divendres a les 9 del vespre, que també estarem aquí per narrar-vos-ho, evidentment estarà, si no a ple de gom a gom, tres quarts d'entrada segur.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè és el Barça, perquè el Barça també porta arrastre a molta gent, fins i tot gent de Tarragona vindrà a veure probablement el Barça.
2: I perquè el Barça aquest any té un projecte il·lusionant, té un projecte que il·lusiona amb part manresana. Com bé comentaves, ja han hagut canvis a l'estaf de Diego Campo. Un dels canvis ha sigut la sortida després de 13 anys de Marc Estany, precisament cap a Barcelona. Xevi Pujol ha confeccionat aquest Barça, per tant, moltes cares noves. De fet, mira, una dada que tinc de Mercat ACB, Manresa ha fet un total de 10 fitxatges, només superat per un equip,
1: el Barça,
2: que n'ha fet 11. Per tant, veurem dos equips totalment nous. I Josep, hi ha hagut canvis de normativa ACB, que és important que els nostres estimats oients ho sàpiguen. Ha desaparegut la falta...
1: Ah, sí, això l'eix, un moment, que la gent hagi sopat abans de començar a parlar d'això, perquè sí, a mi m'ha explotat el cervell. Després ho explicarà el Marc, si et sembla.
2: Sí, sí, vale? Ja,
1: deixem el marró amb el Marc.
2: Però hi ha hagut canvis.
1: Sí, sí, sí, perquè
2: crec,
1: ara...
2: Que crec que la meva percepció, sense veure l'aplicació, crec que milloraran la fluïdesa del joc i deixar
1: perfecte,
2: jugar.
1: Perfecte. Per cert, la nostra companya, l'Eli Pagan, ha entrevistat avui precisament el director esportiu de Quinzenes Manresa, Biel Colomines, una entrevista en un especial del programa Protagonistes, que la podreu veure aquest dijous, aquest programa, a Canal Taronja Televisió, a les 10 de la nit, o divendres a les 11 del matí, o també diumenge a les 9 del vespre. I també tindreu l'opció, evidentment, de recuperar-la a través de canaltaronja.cat. Molt interessant aquesta entrevista. Nosaltres hem pogut extreure un parell de detalls de veu sobre el que deia Biel Colomines, per exemple, amb les diferències entre la plantilla actual i la plantilla de l'any anterior. I això és el que deia Biel Colomines, escoltem-lo.
3: Jo crec que aquesta temporada hem intentat fer un equip molt més físic en totes les posicions. era una mica el nostre objectiu, entenent que un dels pilars fonamentals o les prioritats més importants que té el Diego i el seu staff tècnic a l'equip és poder ser molt sòlids defensivament, per tal de poder enllançar amb la part de l'atac, que és un atac on volem jugar molt ràpid, amb moltes possessions, per tant tenir un ritme de joc molt alt, i per poder arribar a aquest objectiu ofensiu tot parteix des d'una base defensiva, no? Llavors hem intentat buscar al mercat jugadors que siguin bons defensors, grans, que tinguin mida, que tinguin envergadura, que això fa que ocupis més espais, que ens ajudi a rebotejar millor, que ens ajudi a generar més pèrdues de pilota per poder córrer, i una mica el punt de partida. Jo crec que ens hem focalitzat molt en això, llavors evidentment intentar equilibrar totes les posicions en tenir totes les característiques possibles que un equip necessita tenir, però et diré que la principal diferència o el nostre objectiu a la confecció d'aquesta plantilla va ser aquesta, buscar un equip més gran, un equip més físic, un equip amb millor capacitat defensiva, tot i que la temporada passada vam ser bons defensivament també, però per tal d'aconseguir aquesta solidesa per poder construir llavors un atac en aquest estil de joc, ser ràpid.
4: Doncs això és el que deia Biel Colomines entre les diferències de la plantilla d'aquest 2026 amb la de l'any passat. També ha parlat a l'Eli, li ha preguntat sobre el fitxatge de Rafa Villar, perquè és una mica sorprenent una persona que ha jugat la temporada anterior amb un equip d'Euroliga que pugui accedir un equip com el Manresa. I això és el que deia Biel Colomines sobre aquest fitxatge de Rafael Villar.
3: Té aquesta primera temporada de vida amb el Baskonia, probablement no al nivell que ell hagués esperat o que el seu antic club hagués esperat, perquè si no segur que ell hagués pogut seguir allà. I bueno, el Baskonia doncs entenc que decideix prescindir d'ell en un moment potser una mica tard pel mercat de cupos, et diria, i en el moment que ell queda lliure doncs a nosaltres ens presenta aquesta opció, ens ofereixen el Rafa, i des del club ho veiem com una oportunitat, no? De primer de tot, no el fet d'incorporar un jugador de lliure, sinó incorporar un jugador que s'identifica molt amb el Manresa, que encaixa molt amb l'estil de joc, també amb el creixement d'ell com a jugador. No deixa de ser un jugador de 22 anys, tot i que ha jugat molt de la lliure ACB, i aquí el que Manresa fa moltes vegades, buscar aquest jugador que potser en el nivell superior encara no ha acabat d'encaixar, que es presenta com una oportunitat de mercat per jugar amb ell en algun moment. I des del club, en aquest cas una de les gràcies, perquè des de la part esportiva vam tenir el recolzament del club en fer-ho. Al final no deixava de ser una operació una mica excepcional que no hi comptàvem, i això mostra l'ambició i les ganes que té la directiva, el club, en donar suport a la part esportiva per poder afrontar aquesta operació.
4: Doncs això és el que deia Biel Colomines sobre aquest fitxatge de Rafa Villar. S'han presentat ja els dos equips. Queden 4 minuts i 20 segons per començar el partidàs entre Maroven, Candorra i Quitzenàs, Manresa. I ara sí, tenim ja en línia l'inalàmbric el Marc Riberas. Marc, què tal? Bon vespre.
5: Hola, hola, què tal? Bon vespre a tots.
4: Què tal? Com està això? Perquè dèiem, Marc, no sé si ho has pogut escoltar, dèiem que ens sabia greu que abans, en el partit d'abans, hi havia com una mitja entrada, sent generosos, i en canvi ara estem a un quart d'entrada. Ha marxat bastanta gent degut a que eren aficionats majoritàriament del Lleida i del Joventut de Badalona.
5: Sí, exacte, et diria el mateix. Es nota que és dimecres, que demà és dia laborable, sí, el partit, sí. Evidentment, a les 9 de la nit aquí a Tarragona, doncs és un horari que segurament no convida a venir des de Manresa, no?, si l'endemà has de treballar. Jo estic segur que divendres veurem més gent aquí del Quitzenàs Manresa, però tot i això, us he de dir que hi ha aquí un sector ja darrere la banqueta del Manresa on s'han agrupat els aficionats manresans presents aquí a Tarragona avui.
4: Sí, sí, l'any passat també es van agrupar a la banqueta, darrere la banqueta del conjunt manresà. I bé, a veure si podem tenir algun protagonista, Marc. Queden tan sols 3 minuts per començar el partit, i si no, ja vens cap aquí directament i vivim el partit tots tres aquí junts. A veure, anem a parlar del Joventut de Badalona, però abans anem a recordar el nostre equipàs de patrocinis, com són Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus,
6: Josep Jesús,
4: molt ràpid. Espera un moment, sisplau. Clínica Elemental, doctora Marín, Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, Retus Burquet, Assegurances Pinheiro, la School of Dance i Pollastres Pujol. Endavant, Marc.
6: Doncs mira, que estic aquí molt ràpid ara que comença el partit amb l'Enric, un dels aficionats del 15 de les Manresa que ha vingut aquí a Tarragona. Enric, què tal? Bon vespre.
7: Bona nit, molt bé.
6: Ara ho comentàvem, no? Un desplaçament avui aquí complicat, perquè demà és laborable, l'horari segurament no convida, no?
7: No convida gaire, no convida gaire, però bueno, com que només s'ha de treballar demà i l'endemà ja és festa, doncs aprofitem.
6: I sobretot també suposo que el que sí que convida és veure aquest nou 15 de les Manresa amb moltes cares noves. No sé si hi ha algun jugador en especial que tinguis més ganes de veure.
7: En general tots, perquè la veritat que tret dels tres que estaven l'any passat no conec a ningú. Llavors tots són melons per obrir i esperem que surti bé el que he vist fins ara. Per saber, a veure què tal, s'ha d'anar arrullant això.
6: Per tant, creus que aquest any, home, almenys hi ha les bases perquè ens ho puguem passar bé, no?
7: Jo crec que sí, he vist almenys definit el joc que es vol fer, ràpid i tal, els nanos es veuen molt implicats, tot dependrà de que si entra la pilota o no.
6: Doncs esperem que gaudi una temporada i que gaudiu vosaltres al partit. Gràcies, Enric.
7: Gràcies a vosaltres. Merci.
4: Doncs vinga, tenim ja els cincs inicials per part de l'Andorra, l'Eix.
0: Per part de l'Andorra amb el 0. Amb el 0. Conor Cameron McGriff, amb el 5 Rafa Olud, amb el 13 Pustovi, amb el 25 Wesley i Bundo, i amb el 30 Cassius Robertson.
4: Per part del 15 de Manresa començarà amb Timmy Allen, amb Eric Vila, amb Ferran Bassas, amb Pablo Tamba i amb Nico Nguenda. Aquest és el 5 inicial del 15 de Manresa en aquest primer partit. És importantíssim aconseguir, evidentment, amb una... Ui, compte que estem rebent notificacions de WhatsApp que les estem escoltant, però a l'Eix és importantíssim començar amb una victòria.
0: Sí, és importantíssim, i més quan tens un grup on està el Barça, no?
4: Sí, o sigui, el qui guanyi avui pot tenir esperances si després guanya amb el Barça.
0: Per tant... aquest Andorra, que també ha fet 7 fitxatges, un Andorra que només ha jugat un partit de pretemporada, però un Andorra que va forçar pròrroga davant d'aquest Barça, molt físic, tots els fitxatges que s'han fet, McGriff és un 4 molt, molt potent, Cassius Robertson ja el coneixem de la Lliga, és un escolta amb molts, molts punts, Wesley Bundu, un 3-4, també molt físic, que ve de la Lliga Australiana. Per tant, tots els equips han, o la majoria, han anat a tirar per aquest físic.
4: Doncs vinga, perquè els jugadors ja s'han saludat, ja estan a pista. Els àrbitres d'avui en aquest partit seran Òscar Perea, Juan de Dios Ollón i Leandro Nicolás Lezcano. A punt de començar el partit. Pilota es posarà en l'aire aquí a Tarragona. Pilota en l'aire, salta ja Onguenda i es pilota ja per Quitzenàs Manresa. Hem de jugar en control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Bateja Timmy Allen. Allen vol fer jugada individual, no l'obre per Bassas de 3. Falla Ferran Bassas. La pilota se'n va per línia de fons. Serveix ja a la Mora Banca Andorra. La té Cassius Robertson. Marcat per Timmy Allen. Robertson cap a Ubundu. Rafalú, d'altre cop Robertson, el 2-1, no l'aprofita l'Andorra. Va té Rafalú, fa una finta davant de Bassas, entra fins la cuina, l'obra ara per Robertson, de 3, triple de Robertson, triple de l'Andorra, triple Quívoc.
8: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: Doncs els primers 3 punts pel Morabanc Andorra, bateja Bassas cap a Allen a la banda. Per Buford, obre altre cop per Timmy Allen, Allen en línia de tirs lliures, llança Allen, falla Allen, el rebot que és per Cameron McGriff, que l'obre ja per Robertson, que de moment està endollat en aquest partit, la deixa per McGriff i rep la falta personal, la primera del partit de Pablo Tamba.
6: Seran a més tirs lliures per McGriff perquè estava en acció de tir el jugador de l'Andorra.
4: Doncs en el primer minut de partit, de moment, massa d'hora per treure una mica de conclusions, Aleix.
2: Sí, sí, és molt d'hora.
4: És un partit de 40 minuts. Està parlant ara l'entrenador de l'Andorra, Santàbac, amb Cassius Robertson. I mentre està en McGriff, que ja està a la línia de tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança. El primer, fora. Ha fallat McGriff. De ben segur que l'Andorra és qui té menys aficionats, no?, avui aquí al pavelló.
6: Home, segur, si és pel desplaçament, segur.
4: Perquè... Per això. Doncs segon intent de tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança per McGriff, aquest sí que la nota, posant el 4-0 en el primer minut i 7 segons de partit, la baixa Bassas, vinga, anem a jugar amb un somriure. Clínica Lavantol, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Allen fa jugada individual, entra fins la cuina, a taulell, anota els dos primers punts del Quintanàs Manresa. Allen, però en jugada ràpida, ui, en jugada ràpida, intentava i Wundu entrar i fer una esmaixada i s'ha trobat amb un tap per part de Baxi Manresa. Ara el joc s'està tornant boig i ara sí, cada Palomero, Cameron McGriff, fa un coc, pollastres Pujol, l'esmaixada de McGriff. El Manresa que perd 6-2, la té Bassas, llança de 3, Ferran Bassas, falla Bassas, el rebot llarg és per Pau Vila, que rep la falta personal de Rafa Luz, que la reconeix des del primer moment.
6: Aixeca la mà, com dius tu, el base de l'Andorra, reconeixent-la, i el Manresa de moment en això no ha canviat, la lluita pel rebot, amb aquesta intensitat en el rebot ofensiu, molt bé Timmy Allen, molt bé Pablo Tamba, i servirà ja a Ferran Bassas.
4: Sí, servei de banda de Ferran Bassas, servei expert!
8: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
4: Anota! Baxi Manresa, dos puntets més, i posa ja el 6-4. Ha anotat Pablo Tamba, pilota per Rafa Luz. Rafa Luz es vol desfer del seu marcatge d'Ongenda, l'obra a l'interior, que s'ha quedat sol Custodi. Anota amb molta facilitat i posa el 8-4 a l'electrònic. 2 minuts 20 segons portant de partit. Allen, l'obra per Vila, de 3, triple d'Eric Vila, triple de Quintanàs Manresa.
8: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
4: Ens acostem a un 8-7. Rafa Luz, que la deixa ja per Cameron McGriff, aquest per Robertson. Robertson a l'interior per Custodi, ha interceptat molt bé Ongenda, contraatac de Baxi Manresa. Pablo Tamba, una passa, dues passes, entra fins a cuny, la falla, Ongenda no pot agafar el rebot i finalment la torna a recuperar i Wundu, que la deixen a interior ara per Custodi, que anota, clar, estava amb el marcatge Ferran Bassas amb Custodi, és aquí li treu dos caps. Ha notat Custodi, a més a més, falta personal.
6: Sí, exacte, com deies, el 2-1 per la falta de Ferran Bassas. Mira, ja tenim els primers canvis. El Quintanàs Manresa és un triple canvi, Josep.
4: Doncs sí, triple canvi amb rètols Forquet. El que té el Quintanàs Manresa. Se n'ha anat Ongenda, se n'ha anat Eric Vila, se n'ha anat Ferran Bassas. I ha entrat, doncs a veure, Hugo Benítez. Ha entrat Pierre Oriola, entenc?
6: Sí, i Jordan Minchev.
4: I Minchev, també. És un triple canvi per Retos Forquet. El tir lliure addicional. Viatges massaners, viatges de confiança. De Pustovic a la nota. I posa ja el 11-7 en el marcador. En els tres primers minuts de primer quart. Servirà de banda Hugo Benítez. Benítez espera l'arribada d'Allen. La rep Allen. Tant dirigir l'equip, Mialen, Benítez a la banda, ràpid, cap a Buford, fa una mitja volta, la passa a l'interior per Oriola, no arriba la pilota, Pierre Oriola, la recupera ja Robertson, juga ràpid també amb la banca Andorra, Robertson l'obre ara per McGriff, que fa una finta, a punt de fer passes, no les piten els àrbitres, l'obre per Robertson, els hi queden 9 segons encara de possessió, Robertson marca per Allen, Robertson cap a Custodi, Custodi la deixa molt bé, amb la passada a l'interior per Cameron McGriff, que la trenca, fa un coc, pollastres Pujol, i posa ja el 13-7 en el marcador, és 6, molt avant que Andorra.
9: a Teugo Benítez, a l'interior per Pierre Oriola. Pierre l'obre, parada, en fa una finta, la deixa per Benítez, sol de 3, ai, que s'ha sortit literalment de dins aquest llançament triple d'Hugo Benítez, que torna a tenir el Morabanc Andorra. Rafa Lut cap a Robertson, a davant Benítez, Robertson més a la banda per Igundu, Igundu no es pot desfer del marcatge de Benítez. Igundu ara a la banda per Robertson, davant de Pablo Tama, llança mitja distància, Robertson falla, el rebot és per Vinchev, que rep la falta personal de Cameron McGriff, molt bé aquest rebot de Vinchev.
6: La primera del jugador de l'Andorra, quan torna a haver-hi canvis al 15 en Esmanresa, en aquest cas doble substitució.
9: Doble canvi, Rebelsburguet, entre J.D. Notae i ha entrat també Chibuzo Agbo, és el doble canvi, se n'ha anat a Pablo Tamba, se n'ha anat també a Jimmy Allen.
6: I ja en parlarem ara al descans entre quarts, però els primers quintets que ha fet servir Diego Campo en aquest partit són bastant curiosos, eh? Amb dos generadors com Bassas i Hugo Benítez, dos pilots purs com Oriola i Ongemba, però la resta de jugadors molt grans, eh? Tamba, Allen, Minchev...
9: Sí, sí, que era pilota Hugo Benítez, sí,
10: Allen. Aquesta fisicalitat que ens comentava el director.
9: Que la vol reforçar, ho vol reforçar, pilota per Benítez a la banda, la té Agbo, que la perd, perquè li ha tocat a l'ombro la passada de J.D. Notae, i per tant ja és pilota per l'Andorra en servei de fons. La treu Gundu amb problemes, ha tocat la pilota Benítez, i finalment torna a ser servei de fons. I ara
6: pilota Pau Manresa.
9: No, és pilota ara Pau Manresa, l'indica l'àrbitre.
6: S'han equivocat el jugador.
9: L'ha agafat i se l'han portat cap a dintre quan la pilota estava en joc. Per tant, serveix Hugo Benítez. De fons Benítez, l'obre per Pierre Oriola a l'exterior. Espera l'arribada de Benítez, però no. La passa cap a Agbo. Agbo cap a Hugo Benítez. Troba forat, entra fins la cuina. Llança, falla, els àrbitres no xiulen res. Però recupera Agbo. Cap a Minchev. Aquest per Notae, Notae farà jugada individual, no està marcat ara, ara sí, llança de 3, mira, Notae falla, ui, i ara sí, el rebot per Igundu. No estem encertats de cara a Cistella en aquest partit, d'augment en aquests primers 5 minuts de partit, segueix aquest 13-7, la pilota ara, ui, que fa una finta, llança, anota, Aaron Best, un dels jugadors també destacats d'aquest Morabanc Andorra, 15-7. La màxima del Morabanc, més 8. J.D. Notae, Notae segueix votant la pilota i ha votat i ha fet dobles. Ha fet dobles Notae, contraataca ara ja de l'Andorra, llança malament, fatal, Botiroli recupera el Quitzenats Manresa i mira, la falta ara d'Aaron Bess sobre Minchev, que intentava fer un coast-to-coast.
6: Reconeix ràpid, tercera de l'Andorra, servirà davant del Quitzenats Manresa, però mira, abans hi ha un temps mort.
9: Doncs ja tens mort, demanat suposo per Diego Campo, que no deu estar massa content el moment d'aquesta arrencada en aquest partit de Lliga Catalana. Anem a fer un descans!
11: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
9: Ara, si estiguéssim al Congost, estem aquí, i aquí no hi ha dancers, però si estiguéssim al Congost, veuríem les de l'School of Dance, on neixen les nostres danses, l'School of Dance. De moment, estem poc encertats en el llançament, no?
6: Sí, sí, sí, és un 1 de 6 en triples pel Quinzenàs Manresa, 2 de 6 en els tirs de 2, no estem trobant l'encert en atac, i jo diria que l'Andorra està relativament còmode, ha pogut trobar, jo crec, un parell de continuacions en Pustovi, ara mateix aquesta finta de Best que s'ha menjat molt fàcil, Notae, i això li ha permès al jugador de l'Andorra un tir bastant fàcil, jo crec que serà això, no, Alex, el que li estarà recriminant Diego Campo als seus jugadors, no?
10: Sí, perquè han de pujar les línies primer defensives. Ja ho hem vist amb la jugada que Wesley Wundu ens l'ha revelat, no? Perquè hi ha hagut una pressió prèvia, però ja hi ve aquesta regularitat i a partir de la defensa hi haurà bon ritme ofensiu, però primer ha de venir la defensa per trobar bons espais en atac.
9: Doncs compte, perquè a les files del Morabanc Andorra entra la metralladora. Kyle Kuric, és un canvi amb Ratos Porquet. Es posarà ja la pilota en joc.
6: També ha entrat a Lázar Mútic per part de l'Andorra.
9: També Mútic ha entrat a... és un doble canvi amb Ratos Porquet del Morabanc Andorra. Pilota ja està en joc, pilota per Benítez. Benítez cap a Notae, Notae a la banda per Agbo. No s'ho pensa, llança de 3, Agbo. Falla. Agbo, però rebotes per Pierre Oriola, que amb pentes i rodolons aconsegueix capturar la pilota. La té Minchev. Minchev vol penetrar, llança mitja distància, queda curt. El rebot finalment és ja pel Mútic. A punt de perdre la pilota Mútic, si la perd la pilota ja és per Notae, vol fer jugada individual i li fan falta personal claríssima a Luca Botiroli.
6: Entra ja en bonus l'Andorra, bona pressió defensiva ara sí del Manresa, que ha aconseguit aprofitar aquesta errada de Mútic per recuperar la pilota.
10: Sí, molt bona defensa d'un per un de Michev, eh?
9: Doncs vinga, serveix Hugo Benítez de fons cap a Notae, aquest per a Pierre Oriola, la deixa a la Remanguiller per Hugo Benítez. Hugo Benítez busca algun company, l'obra perquè entri, penetri, llanci, Agbo, falla altre cop. Chibuso Agbo, el rebot ara sí, és per Botiroli, que baixa la pilota davant d'Hugo Benítez. 3:45 per arribar al final del primer quart. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. La finta de Mútic sobre Minchev provoca la falta personal del 91 de Kitzenas Manresa.
10: Bona falta perquè no estem en bonus. Marxava per velocitat Mútic i ha estat bé Jordan.
9: Està emprenyat, Diego Campos, el veu emprenyat a la banqueta. Pilota ja en joc, pilota per Botiroli, Botiroli cap a l'Ombest, marcat per Notae. Mira, Notae torna a recuperar la pilota, és la segona que recupera JD Notae. Minchev cap a Agbo, Agbo ara no s'atreveix a llançar, la deixa per Notae de 3, falla Notae, però rebotes per Minchev. Minchev altre cop per JD Notae. Ens queden 9 segons de possessió. Notae torna a llançar de 3, ara sí! Triples de Notae, triples! Quívoc Albert Disseny!
8: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
9: Següent jugada ràpida de transició, anota dos puntets més a la Morabanc Andorra. I posa el 17-10 a l'electrònic, darrers 2:50, 2 minuts 50 segons per arribar al final del primer quart. Plateja Notae, que ja es veu que serà un dels referents del Manresa, torna a llançar la 3, ara falla Notae, el rebot per Benítez. I els àrbitres, a més, assenyalen falta de Botiroli?
6: No, del mateix Hugo Benítez.
9: Ah, d'Hugo Benítez.
6: La lluita pel rebot ha empantat lleugerament, no t'he de dir, Botiroli. Els àrbitres ho han assenyalat com a falta, és la primera d'Hugo Benítez.
9: Doncs vinga, Benítez, que se'n va a la banqueta, ha entrat a Rambasses, altre cop a pista, és un altre canvi amb Ratos Porquet. 17-10, serveix ja l'Andorra, la té Rafalut, davant té a Ferran Bassas. Rafalut va caminant, corrent d'esquena a Cistella, a Mútic, aquest la deixa per Vest, a la banda per Kuric, fa una finta davant d'Oriola, Kuric la deixa per Vest, Vest a la banda Rafalut, ràpidament la deixa per Mútic de 3, falla Mútic, el rebot facilíssim per un jugador que estava allà, Radosevic,
6: sí.
9: I massa fàcil aquest rebot. No s'ha tancat bé.
6: No, la falta...
9: Hi ha hagut falta personal de Pierre, no? Suposo.
6: La falta ara mateix el marcador està pujant en Notae.
9: En Notae, sí.
6: Et diria que hi havia dos jugadors allà enmig del rebot i dins era Oriola. I sembla que finalment la falta li donen a l'exterior del Manresa, Notae.
9: I tindrà els tirs lliures Viatges Massaners, Viatges de confiança, Leon Radosevic. El primer de Radosevic cap a dins, posant el 18-10. Per cert, pels futboleros que ens esteu escoltant, i que no sapigueu què ha fet el Barça finalment ha guanyat 5-1 davant del Feyenoord en el primer partit de Champions League al Camp Nou. Falla el segon tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança, Radosevic, rebot ja per Kitzenas Manresa, la té Notae, a la banda per Minchev, fa una finta, vol penetrar a Minchev, la volia passar a Pierre Oriola, no s'han entès, llàstima, hem perdut la pilota i la torna a tenir el Morabanc Andorra. A jugar amb un somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. La té Kyle Kuric, la passada a l'interior per Radosevic, l'obra pel triple de Vesc, queda curt, el rebot és per Oriola, que es queixa efusivament, sí.
6: Tècnica, Pierre Oriola.
9: Es queixa massa efusivament, sí. Potser,
6: protestava
9: d'una falta que segurament li han fet o no, no ho sé, jo, a mi no m'ha semblat, però és que hi ha nervis perquè és un partit de competició oficial.
6: Sí, clar, mira, s'està veient ara mateix amb el Muriola, que marxa substituït a la banqueta, ha entrat en el seu lloc Timmy Allen, però sí, li ha caigut aquesta pregunta per la protesta, no?, perquè ha demanat aquesta falta amb molta fusilitat i els àrbitres doncs l'han penalitzat.
10: Li estan donant molt aquí en atac també. He vist alguna empenta. Està jugant molt dur Andorra, fregant les faltes.
9: Sí, però Aleix, sí, ja saps de que no pots queixar d'aquesta manera, perquè clar,
10: sí.
9: Si no, ja passa el que passa. Ha fallat, per cert, no? Ho ha notat? Ha fallat.
10: El tir lliure.
9: Viatges Massaners, viatges de confiança a l'Andorra. Segueix el 19 a 10 a l'Electrònic, 45. Al final del primer quart, la té Bassas, cap a Bifort. Aquest cap a... cap a Allen, que la perd, la recupera Rafa Lut. Es frena Lut. L'obre pel cap a Mutic, altre cop per Rafa Lut. Rafa Lut vol combina la banda pel triple de Kalkuric. Falla Kuric. Ai, el rebot per Best. Massa fàcils aquests rebots ofensius de l'Andorra. Kuric penetra, falla també, altra vegada el rebot és pel Morabanc Andorra, que està tenint segones i terceres oportunitats de llançament. Lut de 3, falla, el rebot una altra vegada per Aquino, fallen ara una altra vegada i ara sí, rebot per Bifort, pilota per Baxi, pilota per Vinxet. Ui, perd la pilota Vinxet.
6: Es desespera Diego Campo.
9: Home, sí, perquè sembla que com molt fred Vinxet. Sembla que encara no estigui posat a dintre del partit, sigui pel que sigui, per la pressió, pels nervis, pel que sigui. Mentre està en Mutic, llança de 3, anota Mutic, triple de l'Andorra, triple equívoc Albert Disseny.
8: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
9: Posant el 22 a 10, darrers 30 segons de primer quart. Bassas cap a Vinxef, se la pica de 3 Vinxef, queda curt el rebot per Mutis, no, al final recupera l'Andorra. I a més, el pitjor que podia passar, que intentant recuperar la pilota hi ha hagut falta personal
6: de Timmy Allen, primera del nord-americà. A més, contra el Manresa ja era un bonus, seran tirs lliures per l'Andorra.
9: Timmy Allen, que està parlant amb un dels àrbitres.
6: Mira, entra ara per primera vegada al partit Bufford, se'n va JD Notae.
9: Doncs vinga, se'n va anotar entre Bufot. És un canvi amb Redos Burguet. Mentrestant, Rafa Lut, que tindrà tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança per Rafa Lut. El primer de Rafa, fora!
6: I estaves parlant, Josep, que Minchev estava bastant fred. Deu haver vist el mateix Diego Campo, perquè també l'ha assegut, ha entrat en el seu lloc Ongenda.
9: Doncs un altre canvi amb Redos Burguet. El segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Rafa Lut. Llança Rafa, anota Lut, posant el 23 a 10, la màxima ara ja és de 13, darrers 20 segons de primer quart. I no crec que estiguem, no hi hagi cap aficionat de Baxi Manresa que estigui satisfet d'aquest primer quart, ara en parlarem. Està Ferran Bassas amb la pilota, esgotant la possessió. Bassas cap a Allen, Timmy Allen fa una finta, intenta penetrar Allen, safateta d'Allen. Quina elegància de Timmy Allen, 23 a 12, i d'aquesta manera acaba el primer quart. Avantatge de 11 punts del Morabanc Andorra davant de Kids Anans Manresa. Anem a fer un descans.
11: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
9: I descansem també amb les School of Dance, que és on neixen les nostres dancers, i que les tindrem ben aviat al pavelló del Nou Congost, amb l'estrena de la Kids Anans Manresa al nostre pavelló. Com heu vist aquest primer quart, companys?
12: El pitjor primer quart de la pretemporada.
9: Ha arribat en el primer partit oficial.
12: Ha arribat en el primer partit oficial, però... però bé, queden 30 minuts i esperem que l'equip es pugui rendullar. La diferència, tot i ser 11 punts, encara és remuntable,
9: sí,
12: però l'equip s'hi ha de posar.
6: Sí, home, no ha estat un bon primer quart, ni en atac ni en defensa. En atac jo diria que sobretot perquè has tingut algunes bones situacions de tir, has fallat, però és que la resta, tirs forçats, amb el els triples, evidentment, el percentatge és horrorós, jo confio que entraran més els altres tres quarts, i en defensa el que deia l'Aleix, no? Que comentàvem abans, que l'equip sembla que ha entrat una mica tou, hi ha hagut un moment a mitjans del primer quart que ho ha parat Diego Ocampo per intentar, suposo, esperonar una mica els seus jugadors, que espavilessin una mica en defensa, no ha donat resultat del tot, l'Andorra ha agafat rebots bastant fàcils, bastant cedits, hem vist a Diego Ocampo desesperar-se absolutament a la banda, però jo crec que el bo d'aquest primer quart és que a partir d'aquí només es pot anar cap amunt.
9: Sí?
6: Perquè, home, no crec que tornem a veure aquest Quintanas Manresa anotar 12 punts amb un dels tres quarts que queden.
9: Bueno, jo espero que no, esperem que no, 23 a 12, que ja vens doble, de moment el Morabanc Andorra van de Quintanas Manresa, per ser novetats en quant a futbol als partits de Champions que han començat a les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid s'avança a Anfield Road davant del Liverpool amb gol de Marcos Llorente, 0-1, i també novetats a França, el PSG que ja guanya 1-0 davant de l'Slovan de Bratislava, gol d'un ben conegut, d'Ousmane Dembélé, ben conegut Dembélé. Ferran Torres és conegut de fa poc. Aleix, que veia que reies una mica.
12: Bueno,
9: esperaves que digués Ferran Torres.
12: Ferran, no?
9: Doncs vinga, que es posarà la pilota en joc. Començarà ja el segon quart aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Serveix ja el Morabanc Andorra. Ves que la deixa per Robertson. I vinga, hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Robertson. Robertson es planta, la deixa per Best a la banda perquè intenti fer jugada i la falla, i Wundu la recupera. Quintanas Manresa, sí, pilota per Manresa, pilota ja per Ferran Bassas. Bassas, la deixa a la línia de mitja pista, Ferran cap a Allen. Allen espera l'arribada de Tamba, o li demanava, però no, fa mitja volta a Ferran, segueix votant Ferran, ens queden 5 segons i finalment rep la falta personal clara de Xumi Ortega.
6: Sí, exacte, estava molt a sobre del base de Manresa, gairebé sense deixar-lo pensar, i comet la seva primera falta, Xumi Ortega.
9: Feia poc que havia entrat a pista Xumi Ortega, la primera, 23 a 12, només 40 segons del segon quart. És Bifort, va per Ferran Bassas, Bassas la deixa a l'interior, molt bé per un Genja, que rep 3 faltes personals de cop. Això no ho han canviat els àrbitres, Aleix?
12: No, això no és un canvi de reglament.
9: No, però perquè ha rebut, si ha penjat, l'altre li ha fet per darrere i l'altre li ha fet per davant. La falta personal.
12: Comptant el nou reglament, jo crec que està...
9: Haurien de ser dos flagrants.
12: Està fregant la flagrant, eh?
9: Dos flagrants i una disruptiva. Que bé, pilota, molt bona passada cap a Timmy Allen de Ferran Bassas en el servei de fons. No ha pogut anotar Allen, però la tornem a tenir, la té Allen de 3. Bomba d'Allen, falla Allen. El rebot per Robertson. I seguim sense estar encertats de cara a l'anella. Robertson cap a Best, a la banda, per Wesley Wundu, que vol fer jugada individual, llança, falla i Wundu, el rebot és per Tamba, que
6: ha hagut una falta personal.
9: Hi ha una falta personal de Quintanas Manresa sobre Wundu, i per tant...
6: Al revés, Josep.
9: M'estranyava.
6: Ha estat Wundu, per tant serveix de fons el Quintanas Manresa.
12: Sí, l'activitat defensiva ha canviat, eh?
9: Sí, ara ha canviat una miqueta, es noten brots verds. En aquest inici de segon quart la té Bassas, segueix jutant Bassas, vol fer jugada individual, penetra Bassas, llança, no anota, i finalment la pilota surt per línia de fons i Bassas
6: tècnica a Bassas.
9: L'hem vist aquí ben bé davant, s'ha queixat també efusivament, no tant com Oriola, però s'ha queixat també molt fort amb un dels àrbitres, i per tant l'àrbitre no s'ho ha pensat dues vegades, i em sembla que aquesta serà la tònica d'aquesta temporada, eh? No permetran que se t'escapin els nervis en qualsevol moment.
12: I a més, estan també de pretemporada, venen de fer un stage, venen on les regles les tenen més fresques. És veritat que la falta que reclamava Bassas
9: era molt clara. Existia, perquè l'hem vist aquí.
6: Ha fallat el tir lliure de la tècnica, ara en Best. Així que el marcador continua igual.
9: 23 a 12, serveix ja el Morabanc Andorra. Entra per cert a pista el número 8, Owen Aquino. És un altre canvi amb ratos porquet. Pilota per Robertson. Robertson segueix voltant. A les files del Morabanc Andorra cap a Kyle Kuric. Kuric mitja volta es planta, la deixa per Aquino, la perd, recupera molt bé, bon Genda, cap a Hugo Benítez, i hi ha falta personal clara, claríssima, no? Owen Aquino. Però molt bé, m'està agradant molt l'actitud d'Ongenda.
6: Molt bona intensitat, ara el feliciten els seus companys perquè aquesta recuperació és pràcticament seva. S'ha tirat al terra Ongenda per agafar aquesta bola dividida d'una contra una Andorra que ara mateix està amb Cassius Robinson de base.
12: Sí.
6: Un cinc una mica curiós el de Zantabac ara mateix.
12: Sí, molt curiós perquè Kuric i Robertson, que haurien de compartir i comparteixen posició junts, però és veritat que la intensitat defensiva d'Ongenda, ja ho hem comentat a la prèvia, que tenia molt bona activitat defensiva, i almenys la defensa, Josep, la tenim. Ara falta trobar aquest ritme en atac.
9: Doncs vinga, la té Ongenda, precisament, cap a Timmy Allen. Allen a la banda per Pablo Tamba. Tamba cap a Hugo Benítez, molt bé l'interior! Per precisament Nico Ongenda, que fa un cap, pollastres, Pujol, es marxa Ongenda i posa ja el 23-12 a l'electrònic. Pilota per Kyle Kuric, que llança a mitja distància, falla Kuric, el rebot és per la Kitzenas Manresa. Timmy Allen farà jugada individual, penetra una passa, dues passes, safateta, falla Allen, llàstima, però no, els àrbitres diuen que l'últim en tocar ha estat Hugo Benítez i per tant és pilota pel Morabanc Andorra. Llàstima perquè ha sortit una espurna en aquesta secció de Quinzenàs.
6: Llàstima perquè no està trobant l'encert Timmy Allen amb algunes jugades que són de molta qualitat individual i que se li surten per res, un parell de safates que ja li ha passat el mateix.
12: Doncs vinga. El 90% d'ocasions, el 99,9% no les sol fallar.
9: Doncs vinga, pilota ja pel Morabanc Andorra. Bateja Xumi Ortega. Xumi Ortega, que no s'ho pensa, la passa ara ja cap a Kuric, se la juga de 3, queden 2 segons de possessió, falla, el rebot és per Pablo Tamba. Tamba cap a Hugo Benítez, mitja volta de Benítez, molt bé, revers de Benítez, i volia penetrar, i ha perdut la pilota, però és que abans Robertson li ha fet falta personal.
6: La primera del jugador de l'Andorra, i quin detallet que ens ha deixat aquí el davant de Benítez. Com s'ha anat de Robertson amb un revés, l'ha enganyat perfectament, i mira, tenim dos canvis ara a les files del Quinzenals Manresa.
9: Tamba, que se'n va a la banqueta, i també se'n va Timmy Allen, entre Eric Vila, i ha entrat també Agbo. És un doble canvi amb Ratos Porquet, i mentrestant tindrà els tirs lliures Hugo Benítez. Viatges Massaners, viatges de confiança. Anota el primer Hugo Benítez. I és que estem mostrant més somriure en aquest segon quart. Clínica de Dental Doctor Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central.
12: I com hem trobat a faltar Hugo, eh?
9: Oi, sí, home.
12: La veritat d'Hugo Benítez.
9: És elegància pura entre Hugo Benítez i Timmy Allen. Ens haurem de posar el frac. Aleix,
12: el pitet,
9: el nou congost, sí. Anota també Hugo Benítez del segon, posant el 23-16, 7 minuts per arribar al final del segon quart. Bon marcatge de la jugadora Lucas Vilfort, però llança ara a mitja distància i falla Kyle Kuric. Estan fallons ara el Morabanc, però també per la defensa que està fent Quinzenàs Manresa. Vila, que la deixa pel triple, que falla Agbo, que no està encertat de cara a cistella.
6: No, ni Agbo ni ningú de l'equip, és un 2 de 13, si no m'equivoco, ja del Manresa en triples avui.
9: 2 de 13, potser que tirem més a prop, no?
12: Sí,
6: està bé que l'equip ho continuï intentant, eh? Agbo, no, en aquest últim tir tenia gairebé el defensor davant, però amb moltíssima confiança en tal que ha rebut la pilota, s'ha aixecat, i segur que és això el que els demana Diego Campo, no?
12: I Andorra, sí, és totalment l'estil de joc, i Andorra, que ja està en bonus, i nosaltres tenim una falta i estem anant durs en defensa, que és el que faltava el primer.
9: Com ara Vifort, que ha estat a punt de robar-li la pilota a Rafa Lut, però és qui segueix tenint la pilota. Lut se'n va cap a la banda, Lut la passa a l'interior per Pustovi, que vol matxacar, i ha rebut la falta personal claríssima ara de Chibuzo Agbo. La falta a l'11 de Quinzenàs Manresa, que tan sols és la primera.
6: Sí, només la primera, però s'ha d'anar en compte amb aquestes continuacions amb Pustovi. Ja recordo, per exemple, el partit de Lliga de la temporada passada d'Andorra, que Pustovi ens va fer, bueno, un autèntic traje, només amb pràcticament amb aquestes continuacions. Els seus bases els saben trobar molt bé, i avui, doncs, ja deuria dir la segona o tercera vegada que passa. Segur que Diego Campo no estarà gens content amb això.
9: Doncs els tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Pustovi, el primer l'ha anotat. posant el 24-16. Segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, també la nota Pustovi. Posant el 25-16, més 9. Mora banca Andorra davant de 15 anats Manresa, la baixa Jaugo Benítez. Benítez se'n va cap a la banda. Benítez espera, va arribar... Ui, mala passada d'ara d'Hugo Benítez cap a Chibuso Agbo. La recupera el Mora banca Andorra. Mitjançant un gat vell com és Rafalú. Rafalú para un altre gat vell com és Pustovi, però allà estava per provocar bé la falta personal en atac de Pustovi. Chibuso Agbo. Que està a tot arreu.
6: Sí, aquí aquesta l'ha vist molt bé. Ha anat a fer l'ajuda i Pustovi, quan s'ha volgut girar després de rebre la pilota en la continuació, se l'ha trobat gairebé al davant i no ha pogut evitar doncs, donar-li amb el colze i tirar el terra a Agbo, que com veus que ha tret molt bé aquesta falta personal en atac.
10: En defensa ja han trobat el punt.
9: Sí, ara l'hem de trobar en atac. Pilota per Hugo Benítez. Vinga. Som-hi, Ongenda, cap a Hugo Benítez. Veurem què fem amb aquesta connexió. Benítez la deixa, Pab Notaic, entrat a pista. Aquest a la banda per Eric Vila. No s'atreveix a llançar, la deixa per Ongenda, que llança a mitja distància, falla Ongenda. Però els àrbitres assenyalen una falta personal
6: de McGriff. Se li havia escapat Notaic a la lluita pel rebot. Molt bé el petitó del Benjamín Manresa, que tindrà dos tirs lliures.
9: Quan fa Notaic? Perquè és veritat.
6: Notaic crec que deu fer 86, entre els 86 i 88, ara t'ho confio.
10: 88.
9: Un 88? Carai.
10: No, ara, sí, ara ho anem a confirmar.
9: Sí, sí, no, no. Amb el cabell així a l'afro?
6: No, el cabell no compta.
9: Ah, el cabell no compta. Vale. Anota, anota, el
6: 88, sí.
9: El segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 25-18, més 7, Morabanc Andorra, 5-45 al final del segon quart. Ja la té Rafa Luz, cap a, volia fer una passada, cap a Cameron McGriff, però ha tocat amb el peu Hugo Benítez, que la pilota altre cop per Morabanc Andorra, amb un servei de banda d'Expert Joanola Electrodomèstics.
13: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
9: Curit se n'ha anat a la banqueta juntament amb McGriff.
6: Sí, per part del Quitzenes Manresa, Josep, ha entrat Minchev per Ongenda.
9: Doncs vinga, són altres canvis amb rètols porquet. La té Rafa Luz. Rafa Luz segueix votant Rafa. Rafa Luz vol combinar. No, finalment sí, la passa a la banda, però els àrbitres han aturat perquè hi ha hagut
6: falta personal.
9: Una falta personal d'Eric Vila.
6: Sí.
9: Pot ser?
6: Sí. Primera del jugador català.
9: L'ha reconegut. I serà servei de fons. El Quitzenes Manresa, que porta tres faltes personals només en aquest quart. La té ja Pustovi cap a Rafa Luz. Rafa Luz vol fer jugada juntament, combina amb Igundu, que se la juga de tres, no s'ho pensa, llança, falla Igundu. El rebot era per J.D. Notae, que ha volat i ha volat massa i s'ha trobat la pilota amb una altra trajectòria i finalment, sense voler, doncs ha perdut la pilota, no?
6: Sí, la pilota, la possessió la manté el Morabanc Andorra quan ara hi ha un altre temps mort.
9: Doncs vinga, ja tens mort ara, suposo que per part de Jan Tàbac, a les files del Morabanc Andorra. Anem a fer un descans!
14: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
9: Doncs home, gairebé portem a la meitat d'aquest segon quart. Doncs és això, no? Ha millorat el Manresa en defensa, almenys una miqueta.
6: Una miqueta, sí.
9: Una miqueta. En atac sí que hi ha hagut alguns brots de Nico Ongenda.
6: Sí, home, no està sent el partit més brillant.
9: No, ni molt menys.
6: Del món. El parcial aquest segon quart és de 2-6. Favorable al Quitzenes Manresa en gairebé 5 minuts de joc. Com dèiem, el Manresa ha millorat en defensa, sí, perquè només han queixat dos punts en aquest segon quart, però només n'ha notat 6. Segueix un poc en cert l'equip de Diego Campo, segueix sense trobar-se còmode en atac, i segur que és això el que està intentant canviar ara l'entrenador Galloc.
9: Doncs hi ha novetats a París, a la Champions, a l'Eix. Ha tornat a marcar Dembélé i ara sí, ha marcat Ferran Torres el 3-0 davant de l'Slovan de Bratislava. Segueix guanyant, això sí, també l'Atlètic de Madrid. 0-1 a Anfield Road davant del Liverpool amb el gol de Marcos Llorente, amb assistència de Julián Álvarez, a l'Aranya.
4: I servirà aquí a Tarragona. Servirà la pilota per la banca Andorra amb aquest 25-18. La servet malament, la recupera Vinchev, que entra fins la cuina, una passa, dues passes, i la trenca Vinchev. Cop, cop, cop, pollastres Pujol. 25-20. 5 minuts per arribar al final del segon quart. La baixa Robertson. Robertson cap a Rafalut, marcat per Hugo Benítez. Rafalú se'n va cap a la banda, s'emporta una carregada Hugo Benítez en el bloqueig de Bustovi, llança, falla, rebot per Vinchev, contraatac de Baxi de Quinzenes Manresa, Vinchev l'obre a la banda, pel triple d'Agbo, falla, llàstima. Estava ben intentat, aquest.
6: Des de la nostra perspectiva, per la trajectòria, semblava que anava a dir.
4: Sí, semblava que entrava finalment
6: tant, en ella.
4: La pilota ha sortit per línia de fons, pilota per Mora, banca Andorra. Ja estem a 5 puntets, tot i que només ha anotat 2 punts, no? Deies, el Mora, banca Andorra,
6: en aquest segon quart, sí.
4: Sí, sí. 25-20. Pilota per l'Andorra, la perd, a punt de perdre la Pustovi. Estava a punt de perdre la... I els àrbitres han xiulat una falta personal sobre Pustovi.
6: Sí, la falta és de notar, que ha intentat saltar, ha fet una bona esbrincada per prendre la pilota a Pustovi, li ha acabat fent falta la segona del nord-americà.
12: Té bones cames, sí. JD, per defensar, per brincar, tot i tenir aquest 1,88 que és petitó, però té un tronc inferior privilegiat.
4: I tant.
6: Un altre canvi, el 15 Nas Manresa, ha marxat Hugo Benítez, ha entrat en el seu lloc Bufort.
4: Bufort, que és qui recupera la pilota, entra Bufort fins a la cuina, nota Bufort, quin cop de...

0: Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Pilota per Robertson, que es volia desfer. Va notar,
1: I tercera.
0: Hi ha una falta personal, altre cop de notar, la tercera ja.
1: Tercera de notar, mira, ja es prepara per rambasses per aixecar.
0: Sí, clar.
1: I el gest de Villalcampo cap a notar és, vinga, va, seu.
0: S'emprenya, s'emprenya sí, fins i tot aquí a Lliga Catalana, Diego Campo, i es va emprenyar també
1: a Sant Julià.
0: Sant Julià, no? També.
1: Sabem que el seu nivell d'exigència, no? Perquè els jugadors assumirin la seva idea, la idea de l'equip és i ha de ser màxim.
0: És màxima. Anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança als Robertson, el segon el falla i la pilota finalment surt per línia de fons. Diuen els àrbitres que l'últim en tocar ha estat un jugador de l'Andorra. Pilota ja pel Manresa, pilota per Bassas. Som-hi, Quinzena, som-hi, Resa. Bassas a la banda per Eric Vila, que més a la banda per Agbo, altre cop Eric Vila, entra Vila, llança taulell, falla Vila, el rebot és per Mutic. I Mutic inicia... Ui, mira! La passada Mutic interceptada per Bufort, que la deixa per Bassas, fa una finta. Bassas la passa cap a Vila, anota! Sota la pintura, Eric Vila, 26-24. Estem a 2, 3-15 per arribar al final del segon quart.
2: Aquesta pressió a primera línia que vol fer aquest Manresa, asfixiant, aquest segon quart és el que vol... Diego Campo.
0: Està aprofitant Bufort, quan ara quina gran passada de Robertson, assistència espectacular de Robertson cap a Radosevic, que fa un coc, coc, coc, pollastres Pujol, es maixa la cistella, posant el 28-24, mateixa Agbo, Agbo a la banda, cap a Bassas, Bassas es vol desfer de Botidoli, no pot, finalment se la pica de terra, Bassas, Ferran Bassas, triple, 15-2, triple Kebo.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Doncs vinga, mica en mica, ja estem a un ara. 2-25 pel final del segon quart. Estàvem perdent de 13, no, Marc, el primer quart?
1: Sí, 23-12 ha estat el resultat final d'on.
0: Sí, havíem arribat a perdre de 13. Finalment s'anul·la aquesta cistella de Robertson perquè ha esgotat la possessió amb la gran defensa del Quetzalans Manresa. I per tant serà pilota pel conjunt de Diego Campo, que té la possibilitat de posar-se per davant en aquest partit.
1: I ara mateix el tècnic gallec que fa un parell de substitucions, han marxat a la banqueta Minchev i Eric Vila, han entrat en el seu lloc Timi Allen i Pablo Tamba.
0: I mira, això són canvis amb rètols Porquet, i a més, temps mort demanat per Jan Tabac, per tant... Anem a fer un altre descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
2: I a Sant Julià, un dels que se'n va endur la bronca, va ser Lucas Belfort, amb els seus primers detalls. Aquest segon quart, jo crec que li podem atribuir en gran part a ell, no? Perquè ha recuperat dos pilotes, ha forçat aquesta, podríem dir tres pilotes, perquè aquesta pèrdua també li podem atribuir a ell. Per tant, el que dèiem a la prèvia, no? És un jugador que farà molta feina a darrere, no li demanis 20 punts, però no, si te'n recupera 3, 4, 5...
0: Fa una feina doncs, fosca.
2: Fa una feina fosca molt valuosa per l'equip.
0: Sí, sí, tant i tant. Pilota és en joc, 2-11 per arribar al final del segon quart. Pilota pel Quinzenes Manresa. Bassas cap a Allen. Altre cop per Ferran. Ferran marcat per Botidoli. Ferran la passa a la remanguilla per Oriola. No s'atreveix a llançar de 3 la torta cap a Ferran. Queden 4 segons. Llança Oriola. No, la passa cap a Allen. Aquest per Tamba. Llança in extremis. I crec que no val.
1: No,
0: no val per una dècima. O dues, com a molt.
1: Ha combinat molt bé.
0: Combina molt bé, sí,
1: però,
0: sí.
1: Clar, amb tanta paciència que se li ha acabat el
0: tanta combinació que se'ns ha esgotat la possessió. I pilota ja pel Morabanc, Andorra. És ara on ves. Cap a Botidoli,
1: falta
0: la jugada, falta en atac de Radosevic, pot ser?
1: Sí, jo diria que és de Radosevic, del Pirol, sí.
0: De Radosevic.
1: És el que parla amb un dels àrbitres, qui protesta, és la seva primera.
0: Mira, se'n va Ferran Bassas a la banqueta, ha tornat a entrar Hugo Benítez. És un altre canvi, amb rètols Porquet. Benítez segueix votant cap a Timi Allen. Timi Allen, mira, una altra falta ara xiulen els àrbitres, és de Chumi Ortega.
1: I anirà a la línia.
0: Sí, sí, anirà a la línia de lliures. I a les Massaners.

0: 33 pel final de, del segon quart. Estan havent moltes més faltes personals en aquest segon quart que no en el primer, i per tant s'està interrompint més el joc. Jimmy Allen,
1: intel·ligent, perquè sabia que teníem bonus, sabia que Xumi Ortega estava molt a sobre i ho ha fet evident el contacte.
0: Ha anotat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, Jimmy Allen.
2: És un jugador que a mi em crida molt l'atenció, perquè quan se'l va fitxar es va dir que es fitxava un 4, que jo crec que és la posició d'una ala pivot en la que jugarà la majoria de la temporada, però per la seva alçada, fa menys de 2 metres, 1,98, per la seva manera de jugar, jo crec que pot jugar al 3 en altres llocs de la pista.
0: Sí, sí,
2: un jugador molt interessant.
0: I mira, escolta, ens posem per davant en el marcador, 28-29. No sé si al principi del partit ens havia posat per davant, no ho recordo.
1: No,
0: jo diria... Però crec que és la primera vegada que ens posem per davant, darrer minut i mig de segon quart. El Manresa que guanya d'un, recupera la pilota, molt bé, Ugo Benítez. La deixa per Pierre Oriola. Aquest partit, Viale, molt bona passada per Tamba. No es menja la finta. Bravo, Sevis, però igualment anota. 15 des Manresa, 28-31. Ens n'anem de 3. Ara amb Best. Best, penis la Best, ara sí, s'ha desfet de Buford i posa el 30-31, Aaron Best. Darrer minut, aquest segon quart, Timmy Allen, fa un coast to coast, llança, no anota, i a més assenyalen falta personal
2: en atac
0: de Timmy Allen.
2: No s'ho acaba de creure, cara d'incredulitat del jugador del...
0: Sí, però no s'ha...
2: No l'ha protestat.
0: No l'ha protestat. Està bé, ja tenim prou jugadors amb energia, amb sang calenta.
2: Mira, entrarà ara per primera vegada al partit Gustav Gressel.
0: Doncs mira, és un altre canvi amb Retos Porquet.
1: Una de les sensacions de Parquetos 22.
0: Doncs vinga, darrers 40 segons, és ara on ves, penetra, ves, llança, falla, el rebot és per, precisament per Gressel. I pilota ja per Hugo Benítez, aquest, per Pablo Tamba, a la banda, per Buford, obre per Oriola, la torna a tenir Hugo Benítez, penetra Hugo Benítez, safateta d'Hugo Benítez, no anota, però sí que hi ha falta personal de... Veurem de qui és la falta, perquè es queixava aquell Juric.
2: De Botroli.
0: Ah, de Botroli.
2: La segona del canterà de l'Andorra, i a mirar la línia Hugo Benítez.
0: Doncs vinga, tios lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. El base francès de Quinzenets Manresa, el primer, oi, ha sortit de dins el llançament. Tindrà encara una segona oportunitat Hugo Benítez. I llança, viatges Massaners, viatges de confiança, falla, però rebot és per Pierre Oriola, que sense voler, evidentment, ha rebut, li ha donat un cop de colze a Radosevic.
2: Sí,
0: els àrbitres s'han aturat perquè es veia que...
2: Havia deixat de jugar el pivot de l'Andorra, veterà pivot de l'Andorra, que debutarà la sèrie amb 36 anys.
0: Dos veterans, com Radosevic i Pierre Oriola. Finalment, la pilota...
1: Estan explicant que no hi ha falta perquè el contacte...
2: Ara protesta prou Pierre Oriola...
0: Quan
2: hi ha un temps mort.
0: Sí, demanen temps mort, perquè serà pilota, jo crec que pel Manresa. Quedaran 19 segons i dues dècimes pel final del segon quart. Ens queden 11 segons de possessió. Per tant, Diego Campo traurà la pissarra màgica. Anem a fer un últim descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casada, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: I amb aquesta música seria ideal acompanyar-la amb la School of Dance, on neixen les nostres dansers, companys.
1: Sí, a un segon quart on el Manresa ha imposat un ritme, sobretot defensiu, i és el que jo he comentat abans, no? Si venia el ritme defensiu, els tirs podríem trobar accions d'atac millors, i realment les hem trobat. No hem tingut l'eficàcia ofensiva, encara falta un punt, però des de la defensa hem pogut remuntar el partit i ara tenir possessió per anar més 3 o més 4 al descans.
2: Sí, a veure aquesta última acció. que es prepara des de la pissarra per intentar treure més avantatge. Home, jo crec que veient com havia anat el primer quart, com deies tu, Aleix, poder marxar al descans per davant el marcador és una notícia molt positiva, no?, que demostra, doncs, que l'equip ha anat creixent aprofitant les bones accions que han quedat en aquest segon període.
1: Doncs el parcial, companys, és de 7 a 19, eh? 7 punts ha provocat aquesta defensa del bàsquet Manresa. Sí, sí.
0: Doncs vinga, 19 segons i dues dècimes. Més un, 15 nans Manresa, davant del Morabanc Andorra, 30-31, pilota que servirà per Ram Bassas, el Manresa que jugarà amb Bassas, amb Pablo Tamba, amb Diego Oriola, amb Hugo Benítez, que és qui finalment serveix, amb Bifort, plateja Bassas. Ens queden 10 segons, l'usació de calatge de 5 amb el temps que falta de segon quart. Bassas segueix votant, aprofitant el pick and roll amb Oriola, no, l'obra per Benítez, que troba forat, entra fins la cuina, ah, no! Quina gran jugada de 15 anys Manresa, jugada preparada, estudiada a la pissarra màgica de Diego Campo, posava el 30-33, queden 6 segons justos, i no, ara sí que serà l'últim descans abans del final del segon quart. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
1: Quin luxe tenir la parella de bases que tenim, amb un tercer base que pot ser tant Rafa com Lucas, que donaran una solidesa defensiva. Per tant, crec que estem parlant d'una tripleta o quatre jugadors molt complementaris entre si i que pujaran molt al nivell, però quin luxe tenir a Ferran Bassas i a Hugo Benítez dirigint aquests 15 anys Manresa.
2: Home, és que, bueno, jo crec que s'ha dit ja durant tot l'estiu que ens va saber molt greu, va ser un cop molt important per l'equip de la temporada passada, la lesió d'Hugo Benítez, però que segurament sense aquest contratemps físic, si hagués estat tota la temporada bé físicament, Hugo Benítez avui no estaria aquí, no estaria a les files del 15 anys Manresa.
0: Probablement, sí, sí.
1: No, perquè amb el nivell que va demostrar els 13 partits que va poder jugar, tenia altres jugadors, altres equips trucant la porta, però quan estàs tocat no te la vol jugar, i el jugador doncs ha apreciat Manresa i s'ha volgut quedar Manresa.
0: Doncs vinga, darrers 6 segons de segon quart, Morabanc Andorra 30, 15 anys Manresa 33, servirà el Morabanc Andorra mitjançant a Wagi Wundu, Wundu cap a Botiroli, Botiroli troba forat entre tots la cuina, es menja cop, una xapa de la Pablo Tamba, i d'aquesta manera acaba el segon quart amb la victòria momentània de 15 anys Manresa, 30-33 davant del Morabanc Andorra. Companys, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs així com el primer quart ha estat una mica doncs decebedor, sí, en aquest segon sí que ha augmentat el nivell.
2: Sí, sí, totalment. El parcial, que ja ho ha dit abans l'Aleix, però d'aquest segon quart ha estat 7-21, favorable al 15 anys Manresa. Hem vist bones aportacions de jugadors com Beaufort, no, construint des de la defensa, i per fi l'equip ha trobat una mica més d'encert.
1: Sí, a primera part, clarament de pretemporada, no? De molts màxims aquest segon quart, de molts mínims del primer quart. El que hem de trobar, i que faltarà rodatge i temps, és trobar un punt intermig entre aquest primer quart i aquest segon quart, perquè aquest punt intermig, Josep, pot ser molt alt i ens pot donar moltes alegries durant la temporada.
0: Doncs vinga, màxim anotador de 15 anys Manresa ha estat Timmy Allen amb 6 puntets, màxim anotador de la Morabanc Andorra, doncs un gat vell com és Artem Postovi. Nosaltres que farem, anirem a fer una petita pausa, tornarem d'aquí un moment, això sí, recordant-nos que estem aquí en aquesta Lliga Catalana fent gràcies a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Elemental Doctora Marín, Control Group, Rotos Porquet, Assegurances Piñero, Les Colombens i Pollastres Pujol. Tornem d'aquí un moment per viure el que serà la segona part. Fins ara!

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
2: En Hipoyarán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Catavi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipoyarán más cercana o compra online en hipoyarán.com.
3: Ostres tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
4: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes o tetrabrics.
5: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
6: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
7: Uau!
6: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
8: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
9: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
10: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

0: 95.8 FM. Cadena SER.
1: Passen dos minuts del punt de les 10 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest primer partit de Lliga Catalana per part de Quinzenars Manresa, i juga davant del Madavant Can d'Orla. De moment, victòria dels homes de Diego Campo, 30-33. I us explicarem també aquesta segona part gràcies a Equívoc Albert Disseny, a Expert Joanol Electrodomèstics, a Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, a Viatges Massaners, viatges de confiança, a GST Plus, buscant solucions, a Clínica Davantol Doctora Marín, a Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, a Retus Porquet, a Assegurances Pinheiro, la School of Dance, on neixen les nostres dancers, i a Pollastres Pujol, coc, coc, coc. Per cert, dèiem Assegurances Pinheiro, quin és el jugador assegurança, el que ens ha assegurat una bona aportació en aquesta primera part? Quin creieu que és, Marc? Perquè jo diria fins i tot Hugo Benítez, per exemple.
2: Sí, però jo també et diria, per exemple, Buford.
1: Sí, seria més una assegurança, i Hugo Benítez seria com el GCT Plus, no? El jugador estrella del Manresa.
2: Una cosa així, sí.
1: En aquesta primera part, tot i que també m'ha agradat Pablo Tamba, ha tingut maneres també Nico Nguenda,
2: sí,
1: en algun moment, en algunes fases, aquella intensitat que és el que reclama l'entrenador Diego Campo. En definitiva, bon nivell el del segon quart de Quinzenars Manresa, Aleix.
3: Sí, el del segon quart és el nivell que hem d'optar la majoria de temps per intentar ser competitius. Ens ha faltat un punt de encert exterior, que això encara no ho hem assolit, però el nivell d'intensitat a davant i a darrere ens ha portat ofegar l'Andorra, literalment ofegar l'Andorra, perquè només han anotat 7 punts aquest segon quart.
1: 7-21, no?
3: 7-21.
1: 7-21 aquest segon quart. Queda 1:40 per arribar al final, perquè comenci ja l'inici del tercer quart. Els dos equips estan doncs fent els darrers exercicis de tir a una i altra banda. El Manresa, doncs, que després d'un primer quart bastant decebedor, doncs s'ha activat, sobretot defensivament, s'ha posat en el partit gràcies a aquesta gran defensa, i que ha bloquejat l'atac del conjunt de Fran Tàlac. I esperem a veure aquesta segona part, a veure si segueixen aquests brots verds, companys.
2: Sí, total, com a punt preocupant, a part ja del primer quart que ja hem comentat abans, doncs bastant, jo et diria potser les tres faltes de Notai, que és un jugador, home, doncs, que a priori, sobretot en atac, ha de ser no només avui, sinó durant tota la temporada, molt important, i aquestes tres faltes de la primera part segurament el condicionen una mica. Espero que el puguem veure amb més ritme i amb més continuïtat ara a la segona part.
1: Doncs vinga, anem a repassar el que són els resultats de futbol de la Champions League, que ha començat ja, suposo, ja les segones parts. Teníem finalment que el Liverpool havia empatat davant de l'Atlètic de Madrid, empat a 1 amb el gol de Szoboszlai a les acaballes de la primera part, empat a 1, 0-0 amb el Nàpols Arsenal, 3-0 del PSG davant de l'Slovan de Bratislava, i l'Sporting de Portugal que empata 1 davant del Galatasaray. Recordeu que el Barça ha guanyat 5-1 davant del Feyenoord, i l'Stuttgart ha guanyat també 3-1 davant de l'equip
2: Viking. I això que comentaves ara, aquest resultat del Liverpool amb l'Atlètic de Madrid, l'empat del Liverpool, aquest gol que ve des de Szoboszlai, saps com ha arribat?
1: Com?
2: Assistència d'Araujo d'Esperó.
1: Araujo d'Esperó?
2: Araujo d'Esperó, no ha caigut la pilota.
1: El nostre Araujo?
2: Araujo és el Pau Barça, toc d'Esperó.
1: Carai.
2: Com si fos un mitja punta d'aquells de qualitat extrema.
1: Carai.
2: I empat del Liverpool.
3: I el Barça, companys, que deien que li faltava un nou, i Rafinha de moment s'ha transformat en Ronaldo Nazario, eh?
1: De moment, home, això són paraules mayores, eh?
3: Bueno,
1: això són paraules mayores,
3: màxim.
1: Sí, sí, el que passa que m'agradarà, doncs, quan estiguem davant d'algun equip
3: aquí està
1: de nivell, perquè no és per desmereixer, evidentment, que està molt bé que el Barça sigui guanyant els seus partits, però clar, Falta que ens trobem amb equip una mica més amb cara i ulls. Ha començat ja la segona part del tercer quart aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. És Benítez que llança en suspensió, falla Benítez i el rebot és pom de la banca Andorra amb empentes i rodolons, l'aconsegueix tenir ja Rafa Luz. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Ruf que combina amb Luz, que combina amb Pustovi a dintre la pintura, anota fàcilment Pustovi i posa el 32-33, marcador ajustadíssim, més un, Quintanars Manresa. És Hugo Benítez, l'obra per Bufora, a la banda per Allen, de 3, falla Allen i el rebot ja és pel conjunt andorrà mitjançant Cameron McGriff. A Griff, l'obra a la banda pel triple que falla ara. I Wundu, el rebot és per Agbo. Agbo que la deixa per Bufor, aquest partit i Allen. Allen a punt de perdre la pilota, però finalment rep la falta personal
2: de Wundu. Sí, serà la segona del jugador de l'Andorra. Ha sortit bé ara el contraatac al Quintanars Manresa i servirà la banda.
3: Li pot faltar alçada a Timiali, hi estarem d'acord,
2: sí.
3: Però aquests trencaments a la defensa portar a ballar la defensa.
1: Servei de banda, Expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Pilota per Hugo Benítez que fa ballar a Rafa Luz, penetra Hugo Benítez, uf, es menja una xapa de Pustovi, coc, pollastres, Pujol. Pilota ja per l'Andorra amb el triple, que falla Cameron McGriff, el rebot és per Ongenda, que m'està agradant Ongenda. El joc del pivot del 14 del Quintanars Manresa, i ara hi ha una falta personal de Morabanc Andorra. Falta de Robertson.
2: Sí, segona.
1: Segona falta personal de Cassius Robertson. Serveix ja la banda Hugo Benítez, però els àrbitres s'aturen perquè hi ha hagut una falta.
2: Hi ha hagut una falta de la pilota sense
1: Iwundu,
2: sí, sense que la pilota estigués en joc.
1: Doncs compte, és la tercera ja d'Iwundu.
2: I tercera també de l'Andorra aquest quart.
1: Doncs vinga, Hugo Benítez, ara sí, serveix. Ara el jugador Lucas Buford. Aquest per... ara ha perdut la pilota Ongenda.
2: S'ha embolicat.
1: Sí, s'ha embolicat una mica. I torna a tenir la pilota al conjunt de Sant Àbac. Hem de jugar amb somriure, sobretot amb molt de somriure, com el que pots aconseguir amb Clínica La Dental Doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. I somriu a l'equip manresà perquè recuperem la pilota. Oh, ell falla a Lucas Buford, però allà estava el jugador Agbo, Kibuso Agbo, per fer un cop de dits i anotar i posar altre cop el més 3. 32-35 en els dos primers minuts. El tercer quart, Rafa Luz penetra l'obra. Ara pel triple, sí, ara sí. Triple de Cameron McGriff, triple de l'Andorra, triple Kibo.
4: Albert Vicent, sempre al costat del bàsquet.
1: Posant l'empat a 35, Timmy Allen cap a Hugo Benítez a la banda, ara pel triple, ara sí! Triple de Chibuso Agbo, triple Kibo!
4: Albert Vicent, sempre al costat del bàsquet.
1: Finalment li ha entrat un triple, Marc.
2: Ja l'hora.
1: Doncs vinga, és la pilota ara per McGriff, la deixa a l'interior per Pustovi, llança safateta, que passi a tocar Pustovi, i mira que davant té Ongenda.
2: Sí, sí, ens està causant molts problemes. Ui,
1: la falta personal en atac d'Ongenda, sí. L'ha provocat molt bé Rafa Luz, que ha quedat estabornit, perquè topar amb Ongenda no és
2: com topar
1: amb mi.
2: Sembla que no l'ha vist, Ongenda s'ha plantat molt bé, Rafa Luz, crec que sortia a fer un bloqueig a pivot del Manresa, ha volgut continuar, sí. No ha vist el base de l'Andorra i ha acabat fent aquesta falta, és tot just la seva primera, ben però és que res marxa substituït.
1: Sí, Ongenda. Sí, se'n va Ongenda substituït, ha entrat a Minchev, és un dels canvis amb rètols porquet. De les files del conjunt manresà, la teja de l'Andorra mitjançant Cassius Robertson. Amb aquest 37-38, 7-10 pel final del tercer quart. Robertson marcant molt bé per Buford, però Robertson es desfà de Buford. Entra amb la safateta. Bona, quina clàssica té Robertson. Anota Robertson, posa el 39-38. La té Buford. Vinga, va, som-hi, Quintanars, som-hi, resa. Bona passada a l'interior per Minchev. Anota el 91 de l'àxima de Quintanars Manresa. I es torna a avançar d'un punt, 39-40. McGriff ara La deixa cap a Robertson, aquest per Rafalú, del director de joc del conjunt andorrà. Rafalú cap a Robertson, no s'ho pensa, llança de 3 Robertson. Quin triplàs! Quin triplàs de Cassi Robertson! Triple de l'Anderra, triple equívoc.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Un de mira desviat de Bufó amb aquest triple, intent de triple, no ha notat, però finalment l'últim en tocar la pilota ha estat un jugador de l'Andorra, no? Semblava que assenyalaven pilota... Ah, no, és pilota per l'Andorra.
2: Sí, quan... Mentrestant, ara, Josep, hi ha hagut un triple canvi, el 15 en Esmanresa.
1: Se n'ha anat Bufort, se n'ha anat també Agbo, se n'ha anat Hugo Benítez, ha entrat Pablo Tamba, ha entrat també JD, Notae i Ferran Bassas. És un triple canvi amb rètols porquet. Servirà finalment el Manresa, serveix Bassas cap a Notae, que per Minchev. Minchev s'atura, la deixa altre cop a la banda per Notae. Notae cap a Bassas, Bassas sí. Per Notae, canvi de ritme de Notae, la deixa molt bé l'interior, gran jugada de Notae a l'interior per Pablo Tamba, que anota a sota Cistella i posa l'empat a 42, darrers 6 minuts del tercer quart. Atem a Griff, cap a Robertson, davant té Bassas. Endarrereix, cap a Best, altre cop per Robertson, que està amb el calent, llança de 3, falla Robertson, el robot però, llàstima per Iwundu, a l'interior per Pustovi, fa un joc de cames, que descol·loca a Minchev, i fa un 2 més 1, ja algú li ha dit Bassas perquè ha rigut a Pustovi, sí, alguna cosa va ser li ha dit a Pustovi que ha rigut, i s'han xocat de mans.
2: Van coincidir precisament a l'Andorra
1: sí.
2: La temporada passada i clar, és que Minchev, ell no és un pivot.
1: No, i ha reconegut la falta sí. Ràpidament.
2: I malgrat que és un 4 bastant alt, Minchev està crec que sobre els 2.06, 2.07, clar, Pustovi no deixa de ser un 2.19, em sembla. 2.18.
1: I a més, l'experiència que sí, té Pustovi,
2: sí.
1: Llança el tir lliure addicional, dia 3, Massanet, dia 3 de confiança, nota Pustovi, posant el 45 a 42. Vinga, va, som-hi, Resa. És Bassas, a la banda, per JD Notae. Altre cop, per Ferran. Ferran, bona passada de Ferran Bassas. Quina gran assistència amb la jugada a continuació d'Allen. I posa el 45 a 44, Timmy Allen. 5-20 pel final del tercer quart. Segueix votant la pilota Aaron Best. Best, vota, s'aplanta, llança de 3 Best, falla Aaron Best. Bon rebot per Iwundu. Tornem a tenir problemes per tancar el rebot, cosa que ens ha passat també en el primer quart. Aaron Best, ara sí, ara sí. La falta claríssima de Pablo Tamba.
2: La seva
1: sobre Aaron Best.
2: Se li havia escapat Aaron Best, Tamba que ens ha fet un contracte tan considerat punible als àrbitres.
1: És que ara no juguem en cap pivot
2: i ara
1: sortirà sí. Suposo de Minchev.
2: No,
1: ara Allen
2: passa Minchev al 4.
1: Sí, entra ara sí Pierre Oriola. És un canvi amb rètols porquet i serveix de banda Kel Kunitz, un servei de banda Expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Kel Kunitz, marcat per Notae. Kunitz es desfà de Notae, llança en suspensió, molt forçat, falla, però els àrbitres assenyalen falta personal. És que clar, està carregat de gats vells.
2: És que ara aquesta falta és de Notae i això vol dir que és la quarta
1: falta personal de no està brillant Notae,
2: no
1: està sent el jugador una assegurança avui a les files de la Quinzenas Manresa.
2: No, a veure, porta, és tot just que el seu segon partit, només amb
1: sí,
2: equip,
1: home.
2: El diumenge, si no m'equivoco, de Sant Julià, porta pocs entrenaments, jo crec, i evidentment no seré l'únic que pensi això, que amb aquest jugador aquest any ens ho passarem molt bé.
1: També
2: molt
1: que bé. Ha marcat el segon gol al Liverpool mitjançant McAllister. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, bueno, a Champions, en la primera jornada de Champions. Mentrestant, Kyle Kulit llança el segon tir lliure, viatges Massanet, viatges de confiança, falla, però el rebot és per Cameron McGriff. Hem de tancar aquest rebot. Té altre cop el conjunt andorrà, Robertson, va jugar individual, finalment s'embolica una mica, la perd, pilota, el Manresa, molt bé, es fa Notae del seu marcador, li fa una gran passada a l'interior per Pablo Tamba, que no s'aprofita, el 8 de Quinzenas Manresa. i posa l'empat a 46 quan en la següent jugada, jugada ràpida de l'Andorra i marcatge de pressió constant del Manresa, hi ha un falta de personal
2: de Pierre Oriol a la segona del català. Ja eren bonus el 15 de Manresa, per tant, tirs lliures per l'Andorra.
1: Doncs vinga, tirs lliures, estem ja amb bonus a 4:25 del final del tercer quart. Amb aquest empat a 46 tindrà Robertson els tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Per cert que se n'ha anat a la banqueta a Pustovi i ha entrat a Radosevic. És un altre canvi en retos, perquè quan ha fallat el primer tir lliure Robertson tindrà una segona oportunitat. Damunt com és Robertson, ara sí anota. Viatges Massaners, viatges de confiança, més un, Morabanc Andorra, 47-46. Baixa la pilota Ferran Bassas, juguem amb somriure. Clínica de dental doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Ferran, Ferran Bassas volent combinar amb el seu amic en Pierre, no, finalment bomba de Ferran, anota Ferran Bassas. Tot just el cinquè punt de Ferran Bassas en el partit. I ens posem per davant un altre cop d'un. 47-48, darrers 4 minuts. Aaron Best, a mitja volta de l'Ever, la deixa per Kuric. Aquest més endarrere, cap a Robertson. Escalfa Iago Benítez per entrar a pista. I mentrestant, Bassas fa una falta personal en el bloqueig. S'ha quedat allà encallat Ferran Bassas.
2: Doncs serà la tercera
1: català, sí. Tercera també de Ferran Bassas.
2: Quan entra ara l'altra base de l'equip.
1: Jay Dino Daes se'n va a la banqueta. Entra Hugo Benítez. És un altre canvi amb rètols porquet. Mentrestant, Radosevic té el primera oportunitat de tir lliure. Viatges Massaners. Viatges de confiança en el de Radosevic. Es veu, m'han dit que Manresa fa fred. Manresa, sí, que fa un airet una mica fresquet. Aquí també, aquí a Tarragona també, ara mateix.
2: Ara aquesta hora.
1: Ara ja aquesta hora sembla ser que ja hem pogut gairebé dir adéu a l'estiu. Finalment. Mentrestant, anota els tirs lliures, Radosevic, viatges Massaners, viatges de confiança, torna a anar-se'n d'un. El Morabanc Andorra, 49-48. Baixa la pilota Hugo Benítez, cap a Minxer, més a la banda. Cap a Ferran, que no s'ho pensa, llança de 3, anota de 3. Ferran Bassas, triple Baxi, triple. Quívoc Albert Disseny, triple, 15 de Manresa.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Falla en el llançament, Radosevic recupera la pilota. Quins anats Manresa, mitjançant Ferran Bassas. Bassas, ui, la passada que l'intercepten, però finalment la torna a recuperar. Pierre Oriola cap a Minxef, cap a l'altra banda, Pablo Tamba, més a volta de banda, Kuric. Oh, quina gran jugada, cap a Pablo Tamba.
3: Aquest tipus de jugades, aquest revers, aquest primer pas, és molt, molt ràpid, Pablo Tamba.
1: 49-53, darrers 3 minuts de tercer quart.
2: 10 puntets ja era Pablo Tamba.
1: Déu-n'hi-do,
2: del Manresa aquí.
1: S'està adaptant bé de moment Pablo Tamba. Pilota per Robertson, que troba espai, llançarà tret. Triple de Robertson, triple de Morabanc Andorra, triple aquí.
4: Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Benítez per Bassas, més a la banda per Minxer, té a McGriff en el marcatge. És a Bassas, la torna a deixar per Minxer, aquest per Oriol, ens queden 6 segons. Hugo Benítez amb la pilota, davant té Radosevic, Hugo Benítez fa una safata, falla. El rebot era per Pierre Oriola, que finalment la perd. I ja la té McGriff, cap a Kael Kuric a la banda, per Bes de 3, falla. El rebot per Radosevic, ui, aquí ens empanem, eh? Aquí ens empanem. La torna a tenir McGriff, cap a Robertson. Voldrà fer jugar la Robertson, mira, es queda sol amb el bloqueig que li ha proporcionat Radosevic. Triple de Robertson, triple Quívoc Albert Disseny.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del
1: bàsquet. Clar, veient tot això, Diego Campo, estem tenint unes pàjares en defensa importants en aquests darrers minuts, i Diego Campo, que demana temps mort, amb aquest 55-53, anem a fer un descans.
0: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
1: Què ha passat? Se'ns han anat les llums en defensa, l'Eix.
3: Sí, hem perdut aquesta eficàcia defensiva i el que hem deixat entrar en abolició un home que no pot deixar entrar, com és Cassius. Fa bé de parar-ho Diego. Falta encara molt partit, estem a 2 a sota. Hem de tornar a veure un bon Manresa defensivament.
1: Home, és que ja són 15 els punts que té Robertson, màxim anotador del partit, el jugador, l'assegurança del partit per part del Morabanc Andorra, assegurança és Piñero.
2: Clar, és que tu deies que ha passat, i el primer que he pensat és que surt Robertson, ha passat. O sigui, clar, un jugador amb aquesta qualitat, de vegades podem pensar, no, és que com que està a Andorra o com que la temporada passada a Gran Canària, doncs no la va acabar del tot bé, és un jugador que fa 3-4 anys va ser el màxim anotador de la l'ACB, que va anar a València a jugar a Euroliga, evidentment no li va sortir bé, però és que té una qualitat increïble i si troba aquests moments d'evolució i inspiració personal, frenar-lo és molt difícil.
1: Sí. Darrers dos minuts justos de tercer quart, veiem que ha entrat altre cop Tim Allen, ha entrat Eric Vila, també Ongenda.
2: Mira, i per part de l'Andorra ha entrat aquest dorsal número 1, Lázar Mútic, sí, que no ho hem dit a la primera part, però és ex del Manresa.
1: Mútic?
2: Sí, va ser un dels jugadors vinculats de l'equip la temporada 2020-2021. No va arribar a debutar amb el primer equip, vale, però va jugar amb l'Artés com a vinculat.
1: Doncs vinga, 55-53, pilota ja al Kitzanes Manresa, pilota per Hugo Benítez. Hugo Benítez cap a Ongenda. Ongenda, bona passada en el tall per Timi Allen, que es pot haver fet mal. Finalment es recupera Allen, l'hem perdut, però la recupera molt bé Hugo Benítez. Contraatac de Kitzanes Manresa. Benítez cap a Timi Allen, llança molt forçat, no anota, els àrbitres no assenyalen falta personal. Ara sí que Timi Allen es queixa amb un dels àrbitres de dir, escolta, això potser ja era falta.
2: Sí, entre que no està fi avui Timi Allen amb els tirs, crec que són 3 de 11 o 3 de 12 el percentatge que porta avui, i aquestes accions que no li xiulen alguna falta, està una mica fora de partit. Em
1: servei de fons per Hugo Benítez, 1 i mig pel final del tercer quart. Eric Vila a l'exterior per Ongenda. Ongenda torna cap a Eric. Eric cap a Hugo. Hugo davant ara un best, aprofita el bloqueig d'Ongenda, llança Hugo Benítez, falla, el rebot per Eric Vila, bon rebot d'Eric, va deixar per Ongenda, i els àrbitres assenyalen falta personal.
2: Aixecava ràpidament el braç Rafa Luz, serà la segona del base brasiler.
1: Doncs vinga, 55-53, vinga, a veure si ens posem, igualem el marcador davant de l'Andorra. Allen a l'interior, molt bé per Hugo Benítez, que estava per allà després de la servita a fons. Anota Benítez, empat a 55, darrer minut del tercer quart. Mútic, Mútic cap a Best. Best la passada cap a Kuric, que l'intercepta Buford, però quina llàstima, perquè ha aixafat de línia de banda, i per tant serà pilota pel Morabanc Andorra.
2: Ha aconseguit recuperar-la, però està molt actiu en defensa, posa moltes mans a Buford.
1: Sembla que demanava revisió a l'Eix Cabré.
3: No. Ha trepitjat amb un peu.
5: Sí, sí, sí, està ben xiulat del...
1: I bateja per Rafa Lut, per Radosevic, l'obra per Mútic de 3, Mútic, falla Mútic, el rebot molt bé per Ongenda, que la deixa per Hugo Benítez. Benítez, contraatac de Kitzanes Manresa. Hugo cap a Eric, Eric altre cop per Benítez. Benítez, ara s'hi troba fora, molt bé Benítez d'esquena, llança, no anota, quina llàstima. L'última en tocar està Ongenda, i per tant, pilota pel Morabanc Andorra. Darrers 30 segons, el tercer quart. Baixa la pilota Rafa Lut, endavant, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Mútic davant, té Eric Vila, i falta d'Eric Vila, clara, la falta d'Eric Vila sobre Mútic, i per tant Mútic que se n'anirà a la línia de tirs lliures. Llotges Massaners,
2: segona d'Eric Vila, que s'ha quedat amb una cara quan van xiulant.
1: Sí,
2: com aquell que diu justeta, no?
1: Justeta, però m'ha donat la sensació, bé, és sí, que ho hem vist aquí,
2: sí, sí, just al davant.
1: Bé davant. Estem en una zona que també és una mica perillosa, perquè
2: a banda de la dividida, que un jugador es llença...
1: Bé, per... quan tu estaves a l'inici de la transmi, sí, ha vingut una pilota aquí que a mi ja m'ha tocat, eh? Però per sort no...
2: Per sort no m'ha
1: estabornit. I serà pilota per Mútic amb el tir lliure, falla Mútic el segon tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, la recupera Vila. I per tant, punt amunt el Morabanc Andorra davant de Kitzanes Manresa, 56-55, eren 6 segons de tercer quart. Hugo Benítez podrà fer jugada, la passa a la banda pel triple d'Eric Vila, falla Eric Vila, acaba d'aquesta manera el tercer quart amb el resultat de Morabanc Andorra 56, Kitzanes Manresa 55. Anem a fer un descans.
0: Descans,
1: hem tornat a baixar una
6: miqueta potser el nivell defensiu i això penalitza, no?
2: Home, sí, el parcial d'aquest tercer quart és de 26-22, favorable al Morabanc Andorra. Jo diria que ha estat un període de moments, eh? Jo he vist moments del Manresa que m'han agradat moltíssim, combinant en atac, sent sòlid en defensa, que és el que demanàvem, i aconseguim avantatges de 4-5 puntets. Però llavors ens hem trobat, doncs, amb això, amb moments d'inspiració de Robertson, amb un postori que ens està costant molt de defensar, i l'Andorra, doncs, amb això s'ha anat agafant el partit, i que tenim això, no? Uns 10 minuts que ens queden, que jo crec que estaran molt igualats.
3: Sí, estan molt igualats, partit de pretemporada amb els i baixos, i estigui més sòlid dintre dels alts i baixos aquest últim quart, s'endurà el partit, esperem que sigui 15 anys Manresa, però 55 punts, havent acabat el tercer quart, són molts pocs punts.
6: Per cert, la sonoritat, aquest pavelló és molt maco,
2: sí,
6: està molt bé.
2: Ja ens va passar l'any passat.
6: Però la sonoritat d'aquest pavelló és que no s'entén res del que diu l'Espiquet, i no és perquè la gent cridi, sinó perquè...
2: I no és tampoc perquè el volum estigui fluix, eh?
6: No és perquè el volum estigui fluix, perquè el volum... És que ens és més fàcil saber el que diu llegint-li els llavis a l'Espiquet que no saber a través dels altaveus què està dient l'speaker d'aquí d'aquesta Lliga Catalana. Començarà ja el darrer quart, el quart definitiu, el quart final entre el Morabanc Andorra i Quinze Nans Manresa. Ens estem jugant el seguir amb opcions reals d'aconseguir arribar a la final de la Lliga Catalana, Aleix, que no és poc.
3: Sí, no és poc,
6: perquè demà el Morabanc Andorra jugarà a les 9 del vespre davant del Futbol Club Barcelona. Si avui guanya l'Andorra i demà torna a guanyar l'Andorra,
2: ja estarà quasi.
6: Ja està. Sí. En canvi, nosaltres hem d'intentar aconseguir la victòria avui perquè hi hagi emoció fins al darrer partit. Vinga, va, ha començat ja el darrer quart, pilota per l'Andorra. Pilota per Aaron Bess, finalment perd la pilota. Aaron Bess, però és que l'havia trobat un jugador de la Quinze Nans Manresa i, per tant, serà servei de fons per Rafa Luz, pel Morabanc Andorra. No, finalment servirà Call Curi. Ja hem de jugar amb control, sobretot ara en aquest darrer quart. Control Luz, solucions tecnològiques per empreses. Rafa Luz es queda sol, llança de 3, Luz, falla! Rafa Luz, però rebota, el cop de dits. Per Ramon Civit, anota dos puntets més, posant el 58-55. Tanquem més el rebot, sisplau. És Bufort, cap a Hugo Benítez, a la banda, per Eric Vila, a punt de perdre la pilota, la perd Vila, la recupera ja Aaron Bess, a punt de recuperar-la Hugo Benítez, no pot, Bess, a la pica de 3, Bess, falla Aaron Bess, el robot per Mutic, i torna a tenir la pilota al conjunt de Zandavac, la té a Rafa Lu, l'obra Radosevic ara per Bess, de 3, torna a fallar Bess, torna a tenir una altra opció Mutic, que per sort, pel Manresa, que no anota, el robot està per on Guenda i finalment han fet falta personal Morabanc Andorra. Tenim un problema en tancar el robot, company?
2: Sí, avui.
6: No, avui no sé què està passant, però això segur que emprenya a Diego Campo i a bona part dels aficionats.
3: Sí, perquè
6: tantes opcions.
3: Si no controles el robot, no controles el ritme del partit.
6: Clar. Mira,
3: el que està passant.
6: Tot un reguitzell de canvis a les files de Quinze Nans Manresa. Tots aquests canvis facilitats per Retos Porquet. Com Ferran Bassas, com està Bufora, està també Agbo, està Timi Allen i està també, encara segueix, Onguenda. Els cinc jugadors que estan de pista per part de Quinze Nans Manresa. La té Bassas, ens queden 5 segons de possessió. Bassas a la banda per Timi Allen. No s'atreveix a llançar perquè estava molt enganxat Rafa Lu. Finalment llança Timi Allen. Malament, ha tocat Nianella. I pilota pel Morabanc Andorra. Perquè la pilota s'havia acabat la possessió perquè no havia tocat en ella. I s'ha servit ja el Morabanc Andorra. La té i la baixa Rafa Lu. 8.5 pel final del partit. Més 3 Morabanc Andorra. 58-55, triple d'aquell Curitz, falla Curitz, el robot per Onguenda, per sort Curitz no té el canell calent, i és pilota ja per Ferran Bassas, que rep la falta personal, dos gat vells, com Bassas i Curitz. Bassas ha provocat bé la falta personal de Curitz, que tot just és La primera.
2: Sí, la seva primera i segona de l'Andorra aquest quart.
6: Doncs vinga, dos en porta l'Andorra, cap. Quinze nas Manresa, serveix el propi Bassas. Bassas espera l'arribada d'Allen. Allen altre cop per Ferran. Ferran Bassas està sol, Allen a la banda. Bassas però l'intenta fer un aliup que no aconsegueix un guenda. Però allà estava Bassas per anotar sota la pintura i posar el 58-57, més un per la banca Andorra. Vinga, va! Anem a jugar amb somriure. Clínica de l'encol doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure. A la Catalunya central, Curitz a l'interior, per a Pustovi. I no ha pogut aconseguir la pilota, capturar la pilota, perquè hi ha hagut una falta personal de Nikon Genda.
2: La segona del pilot del Manresa, li havia bloquejat molt bé la posició de Pustovi i ha acabat fent falta un Genda, servirà de fons Andorra.
6: Serveix de fons Kyle Curitz. Curitz a l'exterior per Pustovi, aquest cap a Ràfalo. Ràfalo marcat per Bassas. Luz busca un company, busca a l'interior, molt bé per Pustovi, mitja volta fa un ganxo. Pustovi no anota, però una altra falta personal d'un Genda que està desesperat davant que té davant a Pustovi. Clar, és que no és el mateix Pustovi que Radosevic.
2: Sí, mira que és mort Radosevic. Em sembla que desesperat també està al campo perquè asseu ara mateix a un Genda i també s'asseurà Bofort.
6: Se'n va Bofort, se'n va un Genda, entra Mitchell, entra JD Notae. És un doble canvi amb Rètols Porquet i tindrà tres lliures. Artem Pustovi, viatges Massaners, viatges de confiança, el primer fora. Segueix aquest més 1 per Morabanc Andorra, a 7.43 pel final del partit. Segona oportunitat per Pustovi. Viatges Massaners, ara sí, viatges de confiança. 59-57, vinga va, som-hi, 15 de som-hi Resa. És Notae, per Bassas aquest, per Agbo, l'obra per al triple d'Allen, a la C, triple d'Emi Allen, triple 15 de Manresa.
4: Albert Vicent, sempre al costat del bàsquet.
6: Doncs mira, amb aquest triple ens tornem a posar per davant, 59-60, pilota a l'interior per Pustovi, que ens està fent de tot. Ens està fent de tot Pustovi a l'interior. Saben que passant a Pustovi les passem magres i per tant aprofiten aquest avantatge que tenen a l'interior de la pintura fins que aparegui Pier Oriola.
2: Sí,
6: és l'únic que sembla que una mica pot arribar a ser una mica l'antídot per Pustovi.
2: Són 17 punts ja per l'ucraïnès i com deies avui ens està creant molts problemes.
6: Se'n va Kyle Curitz, ha entrat a pista i Wundu. És un altre canvi amb Rètols Porquet, quan ara llança molt bé Minchet, amb velocitat, anota Minchet, Jordan Minchet, i posa altre cop per davant, 15 nas Manresa, 61-62, Rafa Lut, davant té Notae, Rafa Lut a l'interior altra vegada, és que és el xut arredós, allò, aquell truco de la play, la passen sempre a Pustovi, perquè saben que les passem malament. És que mira l'alçada del jugador més alt nostre ara mateix, que és Minchev, entre Minchev i Agbo, i mira l'alçada de Pustovi.
2: Sí, són 12-13 centímetres de diferència, clar, fàcil.
6: És que...
2: I no és només el rebot el que nota Pustovi, és que ja ha rebut 6 faltes també avui.
6: Clar, Pustovi és qui té la pilota, la deixa per Rafa Lut. Rafa Lut voldrà combinar amb Pustovi, no, finalment ara llança una bomba Lut, falla Lut, però ell mateix agafa el rebot, llança un cop de dits, no anota, ara contraatac de Manresa, de Quinzenàs, Allen. Ui, què, hem xafat línia,
2: sí.
6: Hem xafat línia, sí. davant del campo, davant del campo.
2: Mira, el campo que li falta està Agbo, un cop de
6: llança, llança. Sí. Que llança, coi, llança, i està desesperat el campo. I tirar altre cop per l'Andorra, 6-20 al final del partit, Rafa Lut. Cap a Iwundu, Iwundu davant té a Agbo, Iwundu a l'interior per a Macriff, Macriff té a Bassas, compte que hi ha molta desigualtat, Macriff mitja volta no anota, estava fent la corbata però per assegurar Pustovi ha donat un cop de dits a la pilota per posar el 63-62. Més un malavant que Andorra, la té J.D. Notae. Per allà s'ofereix Minxarca en el bloqueig. J.D. Notae no la passa a Minxarca, estava ara sol. L'obre ara pel triple, ara sí! Triple de Chibuzo Akpo, segon triple d'Akpo. Triple equívoc d'Albert Disseny.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
6: Per posar el 63 a 65, més dos, Quintanars Manresa. Rafa Lut no s'atreveix a llançar, la deixa per Pustovi, que està fora de la seva zona. La passada pel triple de McGrin no anota i en l'intent d'aconseguir el rebot. Ara un best, ha fet la falla, no?
2: Sí, sobre Ferran Bassas, que com deia estava bloquejant molt bé aquest rebot, recupera la pilota al Manresa i fa més canvis, diu Campo, se'n va Tim Allen, entra en el seu lloc, Pierre Oriola.
6: Un altre canvi amb Ratos Burguet a l'eix.
3: Ara, què ha succeït ara? Hem tret a Pustovoi de la zona i hem aprofitat que ell no estava a la zona, hem fet un box out ben fet perquè no pogués entrar i hem assegurat aquest rebot.
6: Mira, ha entrat ara Pierre Oriola, ha entrat a...
2: Ha fet un altre canvi també al campo.
6: I ara juguem amb dos pivots.
2: Ah, perquè ha entrat també Nico Nguienda, per tant ara Pierre Oriola que passarà a jugar al 4 de la pivot. Vale, vale. De la pivot.
6: Estem fent com proves, no? També,
2: sí,
6: estem provant,
3: és
6: provant.
3: És el moment...
6: Sí, sí, Notae, que volia penetrar i la volia obrir per Bassas, va rebut la falta personal de Morabanc Andorra, que ja es posarà amb bonus.
2: Sí, la falta és de Robertson, la tercera, i com veiem, no? Ara veiem en pista coincidir a Oriola i a Nguienda, és el que té tenir jugadors que poden jugar en diverses posicions com li agrada a Diego Campo i evidentment són partits per provar aquestes combinacions.
6: Doncs vinga, la té ja J.D. Notae.

0: ara mateix, diria, eh? Ara mateix és també una bona diferència, que era un bon encara, 4,40, però déu-n'hi-do.
1: Però jo diria que és la màxima de
0: Manresa.
1: De Quintanars Manresa.
0: Sí, sí, la màxima de l'Andorra, que crec que ha estat 13 punts.
1: 13, sí.
0: El del Manresa, 4, triple de Robesto. Mira, se'ns ha acabat ràpid aquest, més 4. Triple de Moravant, que torna, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Vinga, va! Torna a la 4, triple la Pierre Oriola, triple Quintanars Manresa, triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Us en recordeu que he dit a la prèvia que era molt important tenir un manejador com JD Notae, que fos un anotador de 3 nivells. Doncs és això, perquè com que pot penetrar, pot llançar, pot trepitjar pintura, després se li tanquen i ell té una molt bona visió de joc i obre per Oriola, que estava sol, que també té maneta i anota aquest triple.
0: Doncs vinga, tornem a marxar a 4, 66 a 74 de Bulpo, final d'aquest partit, Marc. Un partit de moltes alternances i com ha celebrat aquest últim triple Pierre Oriola, eh? Se'l veia amb ganes de contribuir, no ha estat un partit fàcil per ell, amb aquella tècnica que l'hem tocat a la primera part. Semblava com allò, quan saps que no et surten les coses i potser et frustres una mica, doncs jo crec que aquesta última acció ha anat molt bé per alliberar-se una miqueta i ara veure aquest temps mort, que de temps encara queden 4 minuts i 8 segons perquè s'acabi el partit. És un avantatge de 4 punts, que pel que heu dit, per com ha anat el partit, és important pel Manresa, però encara pot passar qualsevol cosa.
3: Hem d'assegurar aquesta victòria, hem d'assegurar, i amb jugadors com Pierre Oriola a la línia de 3 punts, o amb jugadors com Hugo Benítez, també amb la direcció de joc de l'equip, o Ferran Bassas, crec que tenim una bona assegurança, l'assegurança Espinguero, quan ara tindrà pilota el Morabanc Andorra, amb aquest 66 a 70, recordem que l'Andorra ja està en bonus, el Manresa està en 3 faltes personals, i seria molt important assolir la victòria avui per seguir aspirant a estar a la gran final de diumenge al migdia.
0: Mira com vota la part de l'afició del Quintanars Manresa allà des de darrere la banqueta, no? Esperonant, animant a l'equip.
3: Són saltant. Són pocs, però
0: estan ben pare.
3: Estan ben pare,
0: és clar que sí. Sí,
3: i tant. Pierre Oriola, Hugo Benítez, Duport. També tenim a Goyon Genda, el 5 del Manresa, del Quintanars Manresa, en aquest moments de partit. 4-15 pel final. Postovi, punt de perdre. La part Postovi. La recupera Chibuso Atbo, bateja Hugo Benítez, vinga va, treballem, Benítez a l'interior, para un Genga, cop, pollastres Pujol, i arrebenta un Genga, i se'n va el Manresa a la 6.
1: És el nostre moment.
3: 66 a 72, la passada cap a l'àrbitre de Robertson, recupera Quintanars Manresa, bateu Hugo Benítez cap a Buford, altre cop per Hugo Benítez, anem a jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses a l'eix.
1: Sí, ara molta calma, control, perquè queda 3,40. Sí, anem a fer...
3: Vinga, Hugo Benítez, llança en suspensió. Oh la la! Anota Benítez, ens n'anem de 8, la màxima altre cop. D'aquí ja les Manresa, que en el moment més important està traient les castanyes del foc.
0: Totalment.
3: McGriff, penetra, anota McGriff, jo me lo guiso, jo me lo como, i posa el 68 a 74, més 6, Quintanars, és Benítez, davante, a Botidoli, Benítez es desfala, Botidoli es fa lloc, no, finalment l'obra per Buford, se la picarà de 3, no, queden 7 segons, Buford, que rep la falta personal, ha caigut a terra, rep la falta personal, d'Artem Pustovi,
1: intel·ligent, perquè són dos tits lliures. Lucas del Forn, el seu fort no és el llançament de 3, anant per davant el marcador amb un més 6, és millor assegurar un tir lliure, es queda 3 minutets i...
3: Se'n va Ongenga, entra Jimmy Allen, això és un canvi amb ratos Burquet, i mentrestant... Tenim a Buford, que tindrà tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. 3 minuts justos per arribar al final del partit. El Manresa que guanya de 6, el Manresa que segueix guanyant de 6 perquè

0: ha fallat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Lucas Beaufort. Segon intent. El francès de Quitzenàs. Anota, ara sí. Viatges Massaners, viatges de confiança. 68 a 75. Vinga, va, som-hi Quitzenàs, som-hi Resa. La té Rafa Lut. Davant té Hugo Benítez. Rafa Lut cap a Radosevic. Radosevic davant té a Pierre Oriola. Està descansant ara a Pustovi. Robertson a l'interior per Radosevic. Radosevic que s'havia esmunyès de les mans, però els àrbitres diuen que l'últim en tocar la pilota ha estat un jugador del Quitzenàs Manresa. Per tant, encara possessió pel conjunt andorrà, però en 7 segons.
1: Servirà de fons Cassius Robertson.
0: Cassius. Cassius que espera l'arribada de Radosevic. Queden 5 segons. Radosevic cap a Rafa Lu, que ha de llançar. No ha de passar malament amb la pressió del Manresa. La recupera. 15 dels Manresa. Bateu Benítez. Benítez. Davant de Radosevic vol fer un canvi de ritme. No, finalment l'obra per Agbo. És a la banda per Beaufort. Beaufort cap a Timmy Allen. Ens queden 7 segons. Benítez intentarà. Benítez llança de 3. Benítez triple de Hugo Benítez. Triple equip de Nas Manresa. Triple equip del Tallat de Sal.
2: Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Se'ns està posant molt de cara aquest partit perquè marxem de 10. Queden 2-18, 68 a 78. Presentava que ha de demanar temps mort, per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Terrascasana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
4: Jo crec, Josep, que podem demanar un canvi de pavelló.
0: Ai, que vinguem a Tarragona, no?
4: Perquè aquest pavelló a Hugo Benítez se li dona molt, molt bé.
0: Especialment bé.
4: Ja va ser MVP i...
0: Doncs ja saps que ha de passar també que vinguin les dancers de l'School of Dance, on neixen les nostres dancers i les que tindrem ben aviat a Manresa, al pavelló del Nou Congost, el 3 d'octubre, en el primer partit que jugarem al Nou Congost, 3 d'octubre de Lliga Endesa, partit
5: de Breogán,
0: que jugarem contra el Rio Breogán, perfecte, correcte, l'és.
5: Sí, sí.
0: I el Manresa que dèiem que per tenir opcions per arribar a la final de diumenge, el partit d'avui l'havien de guanyar.
4: Sí, i ha d'ampliar la màxima diferència que es pugui. Per si les mosques, per si perd el Barça i guanya l'Andorra.
0: Per tema veraix, clar.
4: Per tema veraix.
0: Nosaltres hem d'esperar que demà l'Andorra guanyi davant del Barça, cosa que és difícil. Difícil.
4: Sí. És difícil, però en camp els hi va posar molt difícil.
0: Sí, també. Van anar a la pròrroga, finalment va guanyar el Barça, però els hi van adonar. Pilota ja en joc, pilota per l'Andorra, Radosevic. Molt bé el tall, perquè entri a dintre la pintura i anoti Cameron McGriff i posi el 70-78. Això no estava d'Ivan ahir, queden 2 minuts pel final del partit. Tot passa encara una miqueta de tot, poden canviar les tornes, esperem que no. Pilota per Timmy Allen, cap a Hugo Benítez. Benítez a la banda, pel triple d'Agbo. Ha fallat Agbo, potser una mica precipitat. Volia fer un contraatac al conjunt andorrà, però la mà que ha posat Hugo Benítez l'ha interceptat. Torna a tenir la pilota al Manresa. Beaufort l'obre pel triple de... Oh, la, la! Oh, la, la! Hugo Benítez! Smoking amb Benítez, triple de Quitzenàs Manresa, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I un Andorra que ja estava una mica amb els braços caiguts,
5: i la parella...
0: desconcentrat, desconcertat també, ha perdut la pilota, la recupera el Manresa, el que passa que al final se li ha esmunyit de les mans a Timmy Allen i per tant és pilota altre cop pel Morabanc Andorra. Era ja per fer l'estocada definitiva, l'eix.
4: Sí, sí, i la parella francesa, Josep, que ens està donant moltíssim, veu fora, darrere, i Hugo a davant, increïble. Lucas Beaufort, que les bronques del Ocampo a Sant Julià han fet efecte, i no et diré a nivell estadístic, després ja ho repassarem, però a nivell de sensacions Lucas Beaufort ha canviat el partit
0: complet. Sí, 70-81, pilota per l'Andorra, que ja li queden molt poques bales per intentar igualar aquest partit, i mira, aprofita la primera amb la falta personal d'Agbo, que passa que no ha pogut aconseguir el 2-1, que era el que volia Macrid, i per tant és pilota per la... seran tirs lliures per Cameron Macrid, però amb aquest més 11 per aquí tenen els Manresa, 70-81, i és tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer cap a dins de McGriff. I posa el 71-81. A 1-18, segon intent de McGriff. Anota McGriff. Posa el 72-81 i ara es produeix un canvi a les files de 15 anys. No, no es produeixen canvis, es produeixen a l'Andorra. Ha entrat Aaron Bessen, ha anat Rafa Ludes, un canvi amb Retus Burquet. La baixa ja Hugo Benítez. Benítez segueix votant. Travessa la línia de mitja pista, 1-10. Seguim guanyant de nou, 72-81. Benítez esgotant la possessió. Benítez l'obre, Bracco fa una finta. L'obre per Bassas de 3. I llàstima, el rebot és per Iwundu. I la té l'Andorra mitjançant Robeston. Intentarà reduir diferències ràpidament i ho fa. Amb una classe magistral, anota Robeston, posa el 74-81, més 7, 15 d'Els Manresa, darrers 42 segons, Hugo Benítez votant davant d'Iwundu. Benítez se'n va cap a un extrem de pista, queden 10 segons de possessió, decalatge de 26 segons, entre la possessió i el que, oi, a punt de perdre la pilota, el Piero Niola finalment llança, in extremis, falla, però el rebot, per Agbo, i això ja ho tenim, 74-81, darrers 20 segons, pilota a l'interior, Vaquero Oriola, oi, no anota Pierre, però els àrbitres assenyalen falta personal. Vinga, va.
4: I Chibuzo, també providencial aquesta segona part, ha notat
0: una bona assegurança, Piñero, és Chibuzo Agbo. I aquest partit, Paulo, a Quitzenàs Manresa. Aleix.
4: Sí, ara ja sí.
0: Ara ja sí, home.
4: A falta de 19 segons.
0: Falta de 19 segons. Té tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Pierre Oriol, el primer cap a dins. Posant el 74-82.
4: I ara que ja està pràcticament assegurada la victòria.
0: Sí, Aleix.
4: És molt important que sense un gran partit, et diria... un partit bastant gris d'un dels teus referents com és Timmy Allen, hagis anotat 83 punts.
0: Sí, tant.
4: Sense el gran Timmy Allen.
0: Anota el segon joc lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. A Pierre Oriola, queden 6 segons, 74-83, Benítez, la passa a Timmy Allen, falla Timmy Allen, es menja una xapa, coc, coc, coc, de Radosevic, i acaba el partit, victòria, victòria, victòria, de Quitzenàs Manresa, en aquesta primera jornada de la Lliga Catalana, 74-83, davant del Morabanc Andorra, ja tenim la primera deix, anem a fer un descans.
3: Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: I ja tenim els jugadors d'un i altre aquí com se saluden en aquest final de partit d'esportivitat, evidentment per sobre de tot, i ja tenim el Marc Rivera per allà esperant a poder agafar algun jugador, Marc.
1: Doncs sí, exactament com deies, ara els jugadors dels dos equips de saludant-se, els del Manresa, que ja es col·loquen gairebé a mitja pista, no?, per fer el tradicional crim després de cada partit. Imagino que també aplaudiran a la missió desplaçada, i ara doncs veurem si podem parlar amb alguns dels protagonistes abans d'escoltar Diego Campo a la sala de premsa.
0: Vinga, a veure si el podem escoltar algun dels protagonistes d'aquest partit amb aquesta victòria, una victòria, com dèiem, important, perquè per intentar accedir a la final amb un grup de 3 on hi ha un top poderós com és el Barça, havíem d'aconseguir aquesta victòria sí o sí, perquè si no era gairebé virtualment impossible. Sí. Hem aconseguit la victòria, hem aconseguit guanyar l'Andorra, a més, de nou, però l'averaix serà, pot arribar a ser molt important, 74-83, anem a veure si podem tenir algun protagonista.
1: Sí, estem ràpidament, sí, estem amb Timmy Allen. well, let you celebrate with the fans first, and then we'll ask you a question later. El deixem primer, doncs, fer el top picking clàssic després de cada partit amb els aficionats, i llavors ja li preguntem. Ara mateix, doncs, la imatge típica que es poden imaginar els aficionats després de cada partit, els jugadors fent el top picking amb els aficionats del Quinzenat Manresa, avui aquí desplaçats, que com dèiem no eren molts, però s'ha fet sentir al llarg de tot el partit.
0: Doncs vinga.
1: Ara ja tenim el Jimmy Allen. Well, Jimmy, the game didn't start. Està avisant a algú del club, ara mateix.
0: Doncs intentarem
1: venir. The game didn't start very well for you guys, but obviously on the second quarter you made a change on defense. What made you get back to the game and being able to win?
5: We got stops and we ran like we're supposed to do. We didn't start as well as we should. I played terrible, but the guys stepped up in a great way. We got contributions from everybody. Great ball pressure from Lucas. I mean, it just changed the game, and it's easy to do when you play hard.
1: How's it going for you personally? First week here in Spain, obviously ACB is one of the best leagues in Europe. How are you adapting? And is it helping to you knowing that you have here JD, which you shared the team with last year?
5: Yeah, it's always good to have somebody you know and have a relationship with prior to. So having JD here is great. Spain has been great. I love it. Every time I've came here, I've always thought very highly of it. My team, my teammates, and my coach empowered me, so I love being here. I love the style of play. I love the defense. I love how fast we play. We share the ball. We play hard and we run. So I couldn't ask for much more.
1: Thank you. Congratulations and good luck on Friday. Doncs ràpidament a Timmy Allen un parell de preguntes. Primer li preguntàvem pel partit, doncs que havien començat una mica malament, que a través de la defensa al segon quart havien aconseguit recuperar-se, no? Que li semblava que havien estat les claus per guanyar. Deia que això, doncs, en defensa ser més sòlids, aconseguir que l'Andorra deixés de notar, també compartir la pilota i estar més encertats en atac. I llavors també li preguntàvem, doncs, com li anava aquesta adaptació a Espanya, una lliga nova, i si l'ajudava, aquí està Manresa, si no, doncs tenia el JD Notae, que van compartir equip a la temporada passada a Itàlia a Trapani. Veu que sí, doncs, que tenir una cara coneguda aquí com Notae, evidentment, l'ajuda, que a Espanya, doncs, les vegades que havia estat li agrada molt, que és una lliga que sap que és molt important i, doncs, que és un procés que va a poc, però que de moment es troba bé.
0: Doncs vinga, aquestes han estat les paraules de Timmy Allen aquí a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM, Ràdio Manresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. La roda de premsa, evidentment, l'escoltarem. El protocol és que l'equip perdedor és el primer que sortirà, l'entrenador de l'equip perdedor, per tant sortirà primer Sant Tàbac a la sala de premsa i després tindrem la presència d'un jugador de Quinzenat Manresa, a més de Diego Ocampo. Equivoca't Verd Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Laboral Doctora Marín, Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses, Redus Porquet, Assegurances Pinheiro, l'School of Dance i Coc-Coc-Coc Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Marc, podrem tenir algun altre protagonista o ja han anat tots a...
1: Sí, mira, ara estem esperant aquí que Ferran Bassas acabi de signar uns autògrafs, doncs, a alguns aficionats aquí, a alguns nens petits.
0: Perfecte.
1: I ens han confirmat, doncs, que ara podrem parlar una miqueta amb ell.
0: Doncs vinga, quan el tinguis ens avises, els jugadors de Quinzenat Manresa, que han acabat saludant també els aficionats.
1: Ja el tenim per aquí.
0: Perfecte.
1: Bé, Ferran, primer partit de Lliga Catalana. Heu començat una mica malament, no?, el primer quart, llavors el segon a través de la defensa, no?, d'aconseguir que Andorra deixés de notar, doncs heu pogut tornar a ficar-vos al partit. Quines sensacions et queden?
5: Sí, com tu dius, a costa d'entrar, no? També perquè l'Andorra ha subit molt bé, molt intensos. Nosaltres una mica espessos en atac, no acabem de trobar el ritme. Però després, des de la defensa, el segon quart que hem fet una feina molt bona i bueno, hem pogut córrer, hem pogut pujar línies i robar alguna pilota per fer basquets fàcils, que ens estava costant, i a poc, doncs, hem trobat l'encert que no estàvem tenint, no? Llavors, bueno, crec que bon treball de tot l'equip, sobretot per l'actitud i per no baixar els braços quan les coses anaven malament.
6: En una pretemporada, encara que això ja és partit oficial, ja es nota, és anar de menys a més, segurament, però no.
5: Sí, estem en construcció, i més quan tenim un equip pràcticament nou, no? Llavors, bueno, a poc, amb actitud, que que jo crec que hi està ben i molta durant la setmana, no? Entrenant, intentant ajudar els que ja hi érem l'any passat, que són pocs, en els nous, i bueno, és un procés, no? però la línia és bona i bueno, crec que avui en general s'ha fet una bona feina en aquest aspecte, no? Deixant de banda els primers 10 minuts que hem estat espessos, després que l'equip ha estat bé.
1: Com deies tu, un equip nou en construcció, ja ho deies, moltes cares noves. Com et sents tu amb aquest rol de líder, no? Que per aquests tres jugadors que era de la temporada passada que seguiu heu d'assumir una mica de donar la benvinguda als nous, explicar-los una mica com és el club, com és la lliga, com t'ho trobes tu?
5: Molt còmode. Jugar per l'equip, m'agrada ajudar, llavors doncs, liderant des de l'exemple, que és el que en Diego ens demana els tres que ja hi som des de l'any passat, i bueno, el que deia, l'actitud dels nous també ajuda a que les coses, doncs, la comunicació i el treball durant la setmana sigui molt fàcil.
1: Doncs moltes gràcies, Ferran. Li agraïm al jugador del 15 en Manresa que hagi estat aquí amb nosaltres. Ara, mentre esperem les compareixences ja dels entrenadors aquí a la sala de premsa.
0: Doncs perfecte, Marc, perquè suposo que en breu ja tindrem a l'entrenador Jan Tabac a la sala de premsa. Nosaltres, mentrestant, doncs repassarem el que són les estadístiques del partit, a l'eix.
4: Sí.
0: Veurem si podem saber qui ha estat el jugador GST Plus, el jugador més important, i també el jugador assegurança, el millor jugador en defensa, a l'eix.
4: Doncs el jugador amb més valoració d'aquest 15 Nas Manresa, doncs ha estat doncs mira, Pablo Tamba, amb 15 de valoració.
0: Sí.
4: Pablo Tamba, que al final ha acabat amb 10 punts, feina fosca de Pablo Tamba, amb bons rebots i bona feina, i també, espera, que ara l'estadística ha deixat de... Espera, ara tornem a tenir-ho. I ha estat ben secundat també per Ferran Bassas, que ha acabat amb un 10 de valoració, i Hugo Benítez amb un 12. Diríem que aquests tres, juntament amb Lucas Belfort, que ha fet molt bona feina també, només anotant 3 punts, però ha recuperat 4 pilotes, ha acabat amb dobles dígits de valoració.
1: Que aquí, doncs, esperant a protagonistes, doncs, m'he trobat un il·lustre, podríem dir un solsoní aficionat del 15 Nas Manresa, ell és Gerard Soler, periodista, narrador, més de la Lliga de Zon. Gerard, què tal?
7: Molt bona, és un plaer.
1: Era el primer partit en directe que veies d'aquest nou 15 Nas Manresa?
7: En directe sí, vaig poder veure alguna estoneta sota l'últim partit de Sant Julià Vilatorta, però clar, des de Madrid per l'ordinador, i moltes ganes de poder veure, sobretot, una cosa que canvia molt de quan veus un partit per la tele o la veus amb l'ordinador en directe són els físics, no? Jo crec que veiem un Manresa amb una capacitat física que sobretot de cara a l'Eurocup serà molt important i que avui torna a deixar una molt bones sensacions.
1: Sí, sobretot nosaltres comentàvem, i ens ho deia també el Ferran, a partir de la defensa, no? El segon quart sembla que és on ha crescut l'equip i és potser un dels aspectes on més es pot notar aquest augment de físic, no sé si dir-ho així, respecte a la temporada passada.
7: Sí, jo crec que el primer quart Andorra ha mostrat una mica de les seves armes d'aquesta temporada, que serà un equip molt, molt físic, que fica molt les mans, posa molt el cos a nivell defensiu, i Manresa ja té un temps per ajustar. Penso que el segon quart ha demostrat que té també aquesta capacitat, ha sabut ajustar a nivell defensiu, ha obligat Andorra a haver de treballar molt més els atacs, i a poc a poc ha anat trobant també més fluïdesa ofensiva. Una qüestió de confiança, però penso que és un d'aquests partits de pretemporada. Al final estem amb la Lliga Catalana, que és un títol oficial, però evidentment tot el que és la preparació, aquests partits en aquest moment sumen molt, perquè et trobes ja en situacions que molt probablement trobaràs també a l'Eurocup.
1: I Gerard, tu, que per la teva feina evidentment veus molt bàsquet, et veiem també amb els directes, per exemple, amb el Sergio Vegas, doncs comentant molts temes de mercat i això. No volem centralitzar, però si tu, per exemple, fa un any et diuen que la parella d'estrangers del 15 Nas Manresa seria J.D. Notay i Timmy Allen, què t'hagués semblat?
7: Bueno, a mi Timi Allen és un jugador que fa molt de temps que m'agrada molt. El vaig poder veure més amb el Pau, que l'any passat vaig jugar a la final amb el Bilbao, i era un jugador que jo penso que fins i tot estava per una miqueta més, o sigui, ho celebro que estigui a Manresa. I al final Notey és un jugador que segurament, si no estigués en la situació que ha estat, no estaria aquí tampoc. Llavors hem d'aprofitar aquestes oportunitats de mercat. Jo, una de les coses amb les que marxo avui és, hem fitxat molt bé, crec que el Biel ha fet una molt bona feina, però el millor jugador ja el teníem aquí. Per sort o mala sort es va lesionar, no? I s'ha quedat, i aquest nivell d'Hugo Benítez, si el podem tenir durant tot l'any, és per disfrutar-lo i molt.
1: Va, ja et faig l'última, ja et deixo marxar. Pels oients, que segurament, com passa cada any, hi ha molts jugadors que fins que no els veus no els comences a conèixer, a part dels dos que ja hem dit, dels nous, quin creus que pot sorprendre més o que pot encandilar més a l'afició?
7: Mira, jo avui he posat ja un tuit, que soc molt fan de Pablo Tamba, m'agrada molt, és un jugador que fa temps que segueixo, que crec que podia tenir un encaix molt bo sobretot a nivell ACB, perquè és un jugador amb una capacitat física per poder defensar de l'1-4 i amb atac és un jugador amb moltes coses. És un dels que segurament em crida més atenció i l'evolució que pugui tenir. Chibuzo Akpo és un jugador que me n'han parlat molt bé i a la primera impressió és de que serà important. Penso que avui li ha faltat un punt de confiança, no?, amb llançaments exteriors que ha pogut tenir i que ha rebutjat. I l'últim, que em sembla que és un jugador que se'n parlarà poc o se n'ha parlat poc perquè semblava que arribava, no?, un bon rol de rotació, però serà molt important durant la temporada, és Jordan Minchev. Crec que és un jugador que ens donarà molt a nivell de rebot, d'energia, de rotacions interiors, quan hi hagi lesions que hi haurà durant la temporada. Bé, amb ganes, Nigo Nguenda és un altre jugador que penso que ens donarà moltes coses que ja donava cao, no?, la capacitat per jugar per sobre de la cistella, la capacitat d'intimidació, però tots aquests petits defectes que tenia cau a l'hora d'aguantar a nivell de físic defensiu, a l'hora de jugar a les situacions de 2x2, ser un punt més intel·ligents. A mi m'agrada molt la qualitat dels bloquejos d'un Nguenda durant el partit. Bueno, al final és un jugador que tornes a fer un altre upgrade, no?, respecte al jugador que tenies. Jo és que estic molt, molt engrescat amb aquest
1: moment. Sí.
7: Molt, molt, molt engrescat, perquè ja ho vaig dir, el moment que va marxar el Xevi, que em semblava una de les millors persones en quant a conèixer el bàsquet, i va arribar el Biel, dic, bueno, notarem el canvi perquè el Xevi és el Xevi, però estem en molt bones mans i mentre tinguem el Biel podem estar molt tranquils.
1: Vinga, Gerard, doncs moltes gràcies, i a veure si ens veiem ja divendres també.
7: Sí, perquè per aquí estarem, no?, per derrotar el Barça i tornar a una final, no?
1: Merci, Gerard.
7: Un plaer.
0: Doncs acabat ja també, gràcies a Gerard Soler, un dels referents del bàsquet a les xarxes i també a Dazón, acabat ja la roda de premsa de Zan Tabac, l'entrenador del Morabanc Andorri. Per tant, jo entenc que en breu ja tindrem a Diego Campo i juntament, o això deien des de l'organització, l'equip guanyador sempre anirà amb un jugador també de l'equip, i en aquest cas serà...
1: Sí, perdona que et talli.
0: De Ferran Bassas.
1: Sí, tenim a Ferran Bassas, sí.
0: Doncs vinga, Ferran Bassas. A veure si el podem escoltar.
8: Però bueno, el segon quart, que hem fet un canvi de xip, hem sigut més agressius en defensa, això ens ha permès córrer una mica el contraatac i jugar més al ritme que volíem, no? I això, doncs, també quan pots córrer, quan robes alguna pilota, doncs després l'encert canvia, no? I aquí crec que hem canviat el partit, i a partir de llavors la segona part crec que l'hem dominat, hem jugat millor i bueno, al final contents perquè bueno, estem ara en un procés de pretemporada que les cames pesen i que encara estem en construcció, però bueno, avui ha sortit un bon partit.
9: Preguntes? No? Es manté intacte hi ha determinades peces que segueixen de la temporada passada, que volia preguntar fins a quin punt la importància de tenir en compte que hi ha moltes noves, la voluntat de liderar la cohesió
8: des de l'Eurospedal. Sí, al final per circumstàncies, doncs hem hagut de canviar moltes peces, no? però bueno, l'Hugo, en Pierre i jo, doncs intentem ajudar el màxim possible als nous a acoplar-se lo abans, i bueno, l'actitud que estan tenint ells és molt bona, això facilita molt, no? I bueno, la connexió que deies amb en Pierre, doncs tot és mèrit seu, que sap jugar molt bé.
9: Gràcies, Ferran.
8: Gràcies. Gràcies.
0: Doncs fins aquí les paraules de Ferran Bassas i ara escoltarem les paraules...
1: Sí, ara mateix ja arriba Diego Campo i l'escoltarem.
0: Perfecte, escoltarem ara l'entrenador del Quitzenàs Manresa, Diego Campo, en aquesta victòria 74-83 de Quitzenàs Manresa davant del Morabanc Andorra.
10: Gràcies, Diego. Una valoració d'aquest partit.
11: Bueno, hemos salido al partido con, no diría con poca tensión, quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, claro, todo tiene su tiempo de adaptación, no es llegar aquí, boom, y ponerse a jugar. Entonces no diría que estábamos con falta de actitud o de la tensión adecuada, sino lo contrario, sobrependientes de lo que estaba ocurriendo. Y ahí han venido pues errores muy poco forzados, no forzados, como la defensa uno contra uno y sobre todo las pérdidas. Poco a poco... los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos, y durante el partido hemos ido mejorando, primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y los no recuperados son pérdidas, y eso nos da mucha confianza. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos, ya han jugado aquí, se han bautizado y tenemos que pensar que tenemos el equipo que tenemos y están aquí. Creo que ni una excusa de no, se tienen que adaptar, no, como hay tiempo, no. Ese es mi trabajo y mi responsabilidad, solo mía, de que los jugadores se encuentren a gusto, sepan lo que tienen que hacer y lo hagan ya.
10: Dos preguntas,
9: David Barracú, en la versatilitat de les posicions a dia d'avui, que això el tema del baix i l'escorta malauradament ha passat en una millor vida, malauradament perquè llavors no entenc de qui juga on, però vaja, en aquesta versatilitat, si em permets, en els jugadors nous i en la teva comunicació amb els jugadors nous, perquè el tinc, per exemple, el 4 però el 3, el Jordan ha jugat de pivot, o de Jaume Ros defensant un tio que li treia 20 centímetres, com de difícil o no és en aquestes setmanes explicar-los que segurament hauran d'operar més d'una àrea?
11: Claro, porque tienes que aprender diferentes cosas. Si lo que aprendes un papel, es más fácil. A veces es bueno para coger confianza. Por ejemplo, que algunos jugadores solo tienen un papel y no nos cambiamos de ahí para que tengan el anclaje. Otros jugadores, por su inteligencia, como hoy Pierre, que acabó jugando unos minutos de cuatro por necesidades, se adaptan rápido. Y otros jugadores, como Allen, creo que todo le sale natural y, bueno, pues necesitará tiempo, pero le veo fácil. Jordan nos tiene que hacer de cuatro y de cinco para sacar ventaja. Damos mucho trabajo ahí. Nos ha pasado que saliendo al contraataque estaban tres manejados en el mismo lado. Esto pasa, pero vuelvo a repetir, tenemos que irlo mejorando. Para mí el baloncesto no es solo físico, se habla de atleticismo, de fisicalidad. El baloncesto siempre ha sido de inteligencia. Y la inteligencia se entrena. Una inteligencia es pues espacial, otra inteligencia es cómo te comunicas. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en esto es entrenar y esto es lo que tenemos que conseguir, que jugamos con inteligencia.
12: ¿Qué tal, Diego? Marc Rivera, directo para la Manresa. Primer, felicitats per la victòria. Jo et volia preguntar per un altre jugador concret, per Lucas Buford, que com valores la seva actuació, sobretot al segon quart, que quan ha sortit doncs estava molt actiu en defensa, posant moltes mans, no? Si consideres que és a partir d'aquí, no?, que es pot guanyar el seu protagonisme i els seus minuts d'aquí.
11: Ell i tothom. Si defenses, jugues. Y si te lo mereces, juegas. Si te lo mereces, reboteando, defendiendo, jugando duro, pasando el balón, no por meter puntos. Y eso es siempre ha pasado. Gerard ha jugado y juega porque defiende, y si no defiende, pues no puede jugar. No es que los cambie yo, se sustituyen ellos solos, porque ese es es nuestra identidad y lo hacemos así. Entonces tiene mucho mérito, porque con esa pequeña lesión, que es pequeñita, pero ves que la baja en los entrenamientos son 8 días y es más preventivo que no efectiva, ¿no? Pero te resta entrenamientos que son importantes. Entonces realmente él ha hecho 2-3 entrenos y 2 partidos. Pues él sí demuestra inteligencia, primero adaptativa, y luego se ha dado cuenta enseguida de los primeros lo que tiene que hacer, que es defender. espero que siga así, estoy muy contento porque ese es el camino que, que él ya ha entendido. Espero que más se sumen al carro porque eso nos permitirá ser competitivos.
13: Manuel López, de la Ranxo en directe. Diu, com, en un estiu, bueno, hi ha tantes incorporacions noves, com valores?
11: No existeix, ja, ja no.
13: Ja no? Ja. Vale. Que existeixi una competició com aquesta, precisament, tan exigent per ensenyar, bueno, no sé si serveix per ensenyar ràpidament les incorporacions, el nivell i l'exigència que es trobarà en la Lliga.
11: Sí, clar, que tu lo puedes contar, però hay que vivirlo. Que es ideal que sí que a una hora y diez de casa, pues mejor en un pabellón así, nuestros aficionados puedan venir y con un nivelazo que hay ahora mismo en Cataluña con los equipos de ACB, ¿no? Entonces es buenísimo, la organización es muy buena y a nosotros nos ayuda mucho. Yo creo que te ayuda teniendo muchos o pocos jugadores. El momento es ideal y ahora lo difícil, eso es mi responsabilidad de nuevo, es aprovechar el tiempo para sacar provecho de este torneo. Y el provecho no es ganar, el provecho es competir siguiendo las ideas que queremos seguir.
13: Gracias.
11: Gracias.
0: Doncs fins aquí les paraules de Diego Ocampo en aquesta roda de premsa, en aquesta victòria d'aquests Anas Manresa 74-83 davant del Morabanc Andorra. Hem fet la primera passa per intentar assolir i estar a la gran final del diumenge a les 12 del matí. Haurem de fer el segon pas també a Beix, que serà guanyar el Barça. Això serà aquest proper divendres a partir també de les 9 del vespre, mitja hora abans aquí a Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM. Moltes gràcies a tots els nostres oients, els que ens heu escoltat, els que ens esteu escoltant també de tornada cap a Manresa, i també gràcies als nostres patrocinadors, com són Quívoc, Albert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, Viatges de Confiança, a GSD Plus, Buscant Solucions, a Clínica La Dental Doctora Marín, a Control Group, Solucions Tecnològiques per Empresa, a Redus Porquet, a Assegurances Pinheiro, a la School of Dance, on neixen les nostres dancers, i a Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Gràcies, Marc Rivera.
1: Gràcies a vosaltres, companys. Bona nit.
0: Gràcies també a l'Aleix Cabré. Ens escoltem el proper divendres davant del Barça.
4: A vosaltres, companys. Bona nit.
0: Vinga, gràcies també a la Brigitte i a tots els nostres oients. I us dic això, el de sempre, que el partit ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona nit.